0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és: el coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo dues vegades a la vida amb el mateix número.
3: Uau, això és tenir molt de sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
4: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
2: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
3: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o buah, no m'arrisco ni de conya?
4: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
3: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
4: Uf, aviam, fem que cada granet pesa un gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
4: Podria ser, sí, no ho sé.
2: Un gram és molt.
3: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, un gram.
3: Ah, no sé, sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa, si fos un gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
4: Correcte, sí.
3: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
3: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, més o menys.
3: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
4: Ah, em semblen pocs. Ara em...
3: És veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
3: És de...
4: Sí, sí, sí.
2: Són mil·ligrams, 600 mil·ligrams.
3: 600 mil·ligrams. 0,6 grams.
4: Clar, un gram.
3: Clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
5: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
6: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
7: Jo digo que ha d'haver-hi uns al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
8: Creiem que hi ha 29.327.
9: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha un quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
10: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
11: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
12: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
13: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
14: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
15: Des d'aquí, Sertit, creiem que un gram no pesa ni 10, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns, què, 100.000 grams. Ai, 100.000 grams d'arròs. Aquest seria el meu càlcul aproximat.
16: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
17: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitones mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30, 1.500. I llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
4: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
3: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant, ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
2: clar,
3: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50, vale, i llavors mires...
2: Divideixes entre 50.
3: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
4: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
3: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres... que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
2: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
4: Vinga, fem la prova.
3: A veure, tu compta'ls bé,
4: Sí, això sembla quirúrgic, eh? Compto, 47, 48, 49, 50. Vale. Vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
2: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
3: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si... Per exemple, dividim 1.000 entre 0,02. A veure, ajuda'm això.
4: Ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000,
3: vale,
4: 50.000 més o menys.
3: Vale.
4: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000. Posem 50.000.
3: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
2: Que ens toqués la loteria.
3: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 7.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. ¿Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000. Imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
2: Uh-huh.
3: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
4: Uau!
2: Sí, només... O sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
3: Exacte.
4: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és, una, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
3: Clar, o sigui, de fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
2: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
3: Vale, clar, ara podríem dir...
2: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
4: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
3: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
2: aviam,
3: em tornaran
2: si rasques
3: els diners...
2: Més, exacte.
3: Exacte.
2: Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
3: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre... O sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, val, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros. I hauríem de definir què vol dir.
2: El 5, no?
3: Dir els 5 primers.
4: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
3: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú... que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
2: Vinga, som-hi.
18: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
19: Doncs més de 40 anys. O sigui, això no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
18: I quan fa que hi treballes?
19: Doncs jo aquí, entre l'estanc que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
18: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
19: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
18: Que no està gens malament, no?
19: No, i tant.
18: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
19: Vale, doncs...
18: Quants premis grossos hi ha?
19: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis. Vale? Aleshores, doncs, bueno, en aquesta escala n'hi han dos premis de segona categoria, n'hi han els premis de tercera, els de quarta, vale? I després bueno, n'hi han les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros. Vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
18: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
19: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal i diu que això de que és més fàcil que caigui un llamp i aquestes coses... Però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi han guanyadors cada any. O sigui que...
18: I veneu il·lusió.
19: Sí, i tant. Això...
18: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
19: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
18: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
19: Una fulla, doncs clar, dels dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
18: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
19: Vale,
18: que vagi molt bé el dia.
19: Gràcies a vosaltres.
3: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veurem lo sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara és una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
4: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
3: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
2: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. Està en debat, si ja hem arribat als 100.000 o no.
3: Vale.
4: Una cinquena part de Sant Cugat.
3: Exacte.
4: Anem a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
2: Vale,
4: pobles...
2: Aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
3: Vale. Doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dona el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
2: Vale.
3: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
2: Oh, depèn d'on aparquis, aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
3: Exacte.
4: I agafem, sí que el troba. I agafem els sensats, perquè no s'hi van a tornar el llibre
3: clar,
4: el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
3: clar, clar,
4: la població allà... es multiplica.
3: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
2: Clar.
3: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats de nombres grans.
2: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
3: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió que contrarresten les matemàtiques, però...
4: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre i així li donem sentit doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
3: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb el de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica, o sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després, a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com... tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
2: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
4: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
2: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
20: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
21: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
22: L'hora del podcast.
23: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
24: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redador, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. anem en tirant, no noto res, anem poquet a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marca, ho senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenim de sort i en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
0: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
24: Res, de moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient? Es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
0: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
24: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
0: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros, amb un pèndol, acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
24: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu, a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan va una discussió amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
0: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
24: Molt bé.
0: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
24: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una petita oscil·lació t'apares, la notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has fet tu, amb les mans.
0: Jo aparentment no.
24: Ho has fet tu? Doncs, no? Pues, bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara, no ho sé.
23: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
23: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers. Tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
5: És un plaer estar aquí per parlar del tema aquest de l'aigua.
0: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
5: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, de comptar amb tot, aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
0: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
5: Sí, un dels problemes greus que tenim amb els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
0: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
5: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, a Catalunya i a Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
0: Més que no pas de disponibilitat d'aigua.
5: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, m'he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja, per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
0: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
5: Bé, en principi, l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt més tractament. És a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc. O sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, El microplàstic és un tema que està tot arreu perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passa a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic, pot contenir.
0: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
5: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el candidat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra és el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer, perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny, això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes. Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
0: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
5: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa 3 vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícol, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però les havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin hagut de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure, però com que s'havien fet una petita inversió, doncs s'ha aguantat, s'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que hem de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
0: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
5: Bueno, gràcies a vosaltres, i un plaer.
6: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
0: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua, és a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
1: Quatre gotes.
0: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
7: Hola, bon dia, Gerard.
0: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
7: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall de... que va sortir per TV3.
0: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
7: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua, doncs el primer que penses és que se t'anatan en fotent.
0: Clar, que és una broma telefònica, potser.
7: És una broma telefònica, se n'en foten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en la situació que nosaltres estàvem, doncs, bàsicament, t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres els vam acabar fent el pou, doncs, aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, doncs, igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Creta amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150. I llavors van començar a fer la prospecció i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua. I clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar... És com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
0: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
7: Moltes gràcies.
0: Bé, Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
8: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
0: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, com a mínim, el punt de partida, no és del tot favorable.
8: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica tempesta perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
0: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
8: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i, per tant, ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de desalar, per tant, no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzada.
0: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
8: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
0: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
8: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, no? L'Aigües Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera. I posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg. És a dir, construir una desaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens han

0: per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
0: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí al Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fe, de fet, començàvem entre pèndols buscant pous. Us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
3: Home, trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, a Montblanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, en el període es podia passar dues coses, o com pitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podríem donar al nen per curar acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
0: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros, a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà, i que dona inici a la Festa Major Petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
4: Quatre gotes.
0: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: De 6 a 7, l'hora del podcast.
7: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
8: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Neu...

Negri i la Princess, te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Míriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Míriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres, precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coïta i Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica, Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten en les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, eh? Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses, de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà. Per tant, el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí, aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs
0: no,
1: poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques. Bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caure al damunt.
1: Ribera, també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Que bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.
0: Hombre, Iggy Pop, però com comences així? Que guai!
1: Aquesta la coneixes, i t'agrada, segur.
0: Sí, molt. M'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé. Vinga.
1: Exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes en un cim, davant d'una posta de sol memorable, com poques has vist. I veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Ruth. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Ruth, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Absolutament. Però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així que mires l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: ja ho veus, Núria.
1: Que bonic.
0: Aquesta, en el meu cas, la coneixes també, estic convençut, aquesta, Home David Whiskers. És moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris, com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de màniga i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies del SEM com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Ere Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ah, i això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies. Ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados. Seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí. També el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això? Absaït?
5: Em sembla... Sí, no? No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé.
1: Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, escolta, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé. Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Molt bon dia, avui jo et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Et deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, els familiars, i allà parlem doncs, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
1: Un dels punts on que incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas no sé què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties hepàtiques.
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs, també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans, és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica, va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi veient de tant en tant doncs és importantíssim. No?
2: Sí, perquè a més, com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones. Llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge?
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit, parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, doncs, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser,
2: sí,
1: o l'òrgan invisible, no? Que en parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, eh? Jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, jo no tenia símptomes tampoc, llavors. Per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera, esperant un òrgan, i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple, donacions d'ulls, etc, tot això.
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és, sobretot, que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga. Perquè moltes vegades sí que... No, jo sóc donant. Però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap. Llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Uh-huh. Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia al fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, però sí que bevies, no?, el
1: sí,
2: tema de l'alcohol. És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural. Que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, doncs, bueno, sempre és periorativ, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, a nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Mm-hmm. De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides i això crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té, doncs, la gent gran, o la gent doncs, que, no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans. No? Vull dir, un nen també pot tenir problemes.
2: Sí, sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Mm-hmm. Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí. Ja
1: necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, doncs donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és, bàsicament, que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Mm-hmm. Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... no sé si teniu aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris. Però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs, té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació uh-huh. Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre, que bueno, uh-huh. després ens diràs que qui vulgui participar com uh-huh. ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que, com et deia abans, fem xerrades doncs, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que van trasplantar, deixem que surti de guió. Com, no sé si al cap del temps, doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben trasplantat, viva la Virgen?
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Uh-huh. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Uh-huh. Però això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, uh-huh. i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent? Què heu de
2: qualsevol fer? Xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte. Aquest, doncs aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-ho veus.
0: Gràcies. I Sergi Estapé, company de la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler des d'Ona la Torre.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. Territori Lectura. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tapdebassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montseny. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent de la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Però no per estar contemplatius, eh? No és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a vermar. I és que la verema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Núria. Ens comentaves que no és, bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
6: Sí, sí, així és. I per aquest motiu doncs, estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs, aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, bueno, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se. I, per altra banda, també cobrir el raïm amb més vegetació, fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que siguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar.
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
5: Ah, d'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs, haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset de d'ella.
5: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també, d'alguna forma, frenen l'increment productiu.

0: per treballar el camp i per collir aquest raïm?
1: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? Uh-huh. I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
0: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
1: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs, que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
2: Joan...
1: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
2: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
1: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costers del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
2: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la barema, ràpidament, Joan? Més o menys, quan preveieu?
1: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre. Aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs, que també acabarem abans. Però, com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm de, sobretot, varietats negres.
2: Molt bé. Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
0: Això?
2: Jo crec
1: molt
2: que
1: bé.
2: Sí.
1: Sereu benvingudes.
2: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raïmat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
2: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
0: Quan vulgueu, fem un tastet, eh?
2: Vinga, xin, eh? Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
0: Adéu-siau.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1997. Clonatge.
7: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
8: Maria Navas.
9: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.

0: No pot faltar gent estar a la nostra selecció de música per viatjar. Això ho tenim clar, no, Enric Rubio, des de Cardedeu?
1: Sí, són preciosos i són fantàstics tots els germans.
0: I Sola també.
1: Oi que sí?
0: Fan ganes d'agafar això, el camí, no? La motxilla, lleugereta, i au, a caminar, tira.
1: A fer passes, vinga, sense pensar on i anar tirant.
0: Anar tirant. Ai, què ens diuen els oients? Quina és la seva música de viatge preferida?
1: Doncs mira, comencem per la nostra coneguda de la muntanya, et sembla?
0: Ah, sí, la Pilar.
1: Vinga, som-hi tant. Ella ens explica que per allà dalt doncs, té una excursió que molt recurrent de les seves preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi va anar amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós, així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: El seu primer treball en solitari va ser l'últim indie i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria,
1: sí.
0: La Maria, i és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens expliquen. En aquest cas, me la posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, Obert per vacances.
1: Hola,
2: a veure,
1: Maria.
2: Jo sóc molt de... Si haig de conduir molta estona... I vaig sola, si vaig sola necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí.
2: Com una boja. Llavors els grans hits dels 90, doncs bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims, passem capítols de Crims, que cadascú dura una horeta i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, sí, sí, depèn del no, d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, diu, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, sí, sí, sí. Exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar, a una fúmiga, a uns amics de les arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho vaig a dir, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria?
0: Exacte, que dius, pujaria al cotxe per cantar tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí. I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no? Que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En lloc d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on als carrers d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita, boscos que conviden al silenci, una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre, un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions.

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques vaja de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon dia, Rick,
2: per la foto que m'has enviat, que hi ha els micròfons de la xarxa, de l'Obert per Vacances,
3: sí.
2: Allà... entre arbres, eh?
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: on sèiem
3: ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja, pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill posar una pedra sobre l'altra, però has de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és elíptica, és de forma elíptica, no? Generalment, ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és,
2: home,
3: és molt més gran,
2: sí,
3: del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia, eh?
2: I sembla així,
4: sí,
2: sí, no?
4: Perquè, digues, digues. Amb una fotografia tindres de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors, obries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, eh? Sí. Mirem de posar això un metre al costat per...
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Que, per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè doncs, aguanti, doncs, no? I era la diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram.
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar, clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no?
3: Sí.
4: Que és molt fàcil de fer amb ella, doncs. No?
3: Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim. No?
3: Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí, deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que
2: el tros on...
3: Com que el tros on... No, vaja, no sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada, on abans, antigament, doncs, s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres, doncs, ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra, encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim, no? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta,
3: sí,
4: no seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens d'apujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home, i tant.
4: Sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí, sí, sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant,
3: sí,
4: que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses.
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo que és una construcció que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques... I llavors, a mesura que llauraven, clar. El terreny és molt pedregós i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent a tot al rededor d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I, esclar, la barraca anava creixent. Molt bé. Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre marger en escoles agràries, per exemple. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa és que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella a Terra Alta, ja,
4: A Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i bueno,
3: potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, pot anar endigant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que ho hem acabat perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. Mm-hmm. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com, per exemple, el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, és membre del Centre d'Estudis, i venir també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
4: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs el que passa és que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors, doncs, també interessa això, veure com es conserven.
3: Els marges, en veiem molts també quan passem, per exemple, per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
4: Tot, principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen i el talús és sense pedra ni res, i allí ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
3: De vegades fins i tot també en blocs de formigó. Veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca,
4: sí.
3: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
4: Sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos... no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar Els marges es comencen a fer majoritàriament es comencen a fer a mitjan del segle XIX. Vull dir, amb la gran rompuda que hi ha al mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença doncs, a netejar, a xarmar els boscos i els mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la fil·loxera. Doncs.
3: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis per al costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que t'ho miraràs d'una altra manera.
2: Home,
3: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
3: Sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
3: Que vagi molt bé. Ara plegarem la paradeta nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
3: I tant. El garrofer. Sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcasts que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
5: Eclipsat de ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi és un fenomen que al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
7: Doncs bé, les creences, al voltant de l'eclipsi, sempre han estat agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
7: Perquè clar, és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, és això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, o on ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
7: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etcètera, etcètera. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també es fa ressò d'algunes alguns rituals, no?, poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortellar la brillantor dels rajos, Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho, per exemple, de l'aigua, no? amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades. No? Com sempre, aquest número màgic al folclor. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
8: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també han fet referència als eclipsis?
7: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que se n'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
8: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
7: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència amb aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contra, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant en el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà la temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquesta qüestió de la mala sort, de la mala estrogança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
8: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no? Amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
7: Doncs esperem que no passi, en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual, per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple, 2018, 23 o 24, què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple, el del 18 era un eclipsi en aquest cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, serà un fenomen espectacular, únic a la vida, doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs, apareixien, per exemple, doncs, això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço, una rodanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix doncs, això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita, el fenomen evidentment succeeix, però no es viu de la mateixa manera. per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no? També és això, recórrer sempre a l'humor, per també una manera doncs, de trencar doncs, això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir totalment.
8: Clar, i què creus que pot passar doncs, aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar doncs, de manera plena i total. O al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
7: A veure, del punt de vista agüista, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de mems, doncs per mi va ser molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una vivència que la gent també, segurament, no segur, podrà explicar més endavant. Doncs sí, jo aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs, això, doncs, la família, amb els amics, el lloc on érem. De fet, portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del no? qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en la seva totalitat. I llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no? Igual que es recorda, no sé, doncs, el gol de tal futbolista, no? Jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
8: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer amb plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
5: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili del Tafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
3: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
3: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada al lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
10: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tota aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres, hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o bueno, hi ha diferents noms de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius tinc llum, però tampoc no molta. I són plantes que aguanten molt la sequera. I inclús també podem ajudar-les amb qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
3: I a l'exterior, Joan Maria?
10: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
11: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
10: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta una planta. I provem-ho, provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona, veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé, doncs no passa res. Canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc molt protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol. I l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
11: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
10: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viborniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanins, les farigoles, les festuques, tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
11: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
10: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí. Totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
11: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
10: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
11: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, eh? I comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta, com cada dia, la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
12: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de fins a la passada de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I bueno, les Santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, eh? Ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé. En aquest cas, parlem a la propera proposta de música antiga.
12: Sí, anem fins a Tortosa, amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí, jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes, no? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. Diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
12: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga i en concret l'Ensemble Los Homes oferirà un viatge per la música

0: No només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
1: Doncs sí, avui concert amb l'ensemble Os Omnes, que confirmem sí que són aquesta formació de música antiga de Tarragona dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
0: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs, una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i, qui ho vulgui, la possibilitat de fer vivac al bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
1: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
0: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
1: Molt bé, serà demà, en tot cas teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
0: És demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
1: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu, fins demà.
2: Fins demà.
1: I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part del vostre, de la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubio, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
3: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb Moques Grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
1: Escolta'm, escolta'm una mica.
4: Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins.
1: Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
3: Sí, però escolta'm...
1: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
3: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si et passa a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
1: Sí, i t'explota el cap.
3: Exacte.
1: Perquè t'ho canviem tot.
3: Exacte, sí.
1: És xulo.
3: I tant.
1: Enric,
3: escolta'm, demà, tema del dia.
1: Sí.
3: Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades. Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai i, en canvi, realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
1: Ah, molt bé. Passa que a vegades millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplin de gent. No,
3: parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies gairebé.
1: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
3: Salut i fins demà.
1: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè en millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes del fet. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les EPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona deixa un...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
2: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
3: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Cau de Villa, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
4: Amb nom propi.
3: Doncs som-hi, ens hi posem ja. Ara us ho dèiem a la sumària amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb en Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons. I mira aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
5: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
3: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Mercó Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de precisament a COAC doncs, es trau un informe dient possibles afectacions fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
5: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb, evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Mercó Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs perd 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. I el consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs en aquest sentit perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells i tenen més marge de cara al consumidor. I això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables dels productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
3: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com la PPA, però, claro, també s'han disparat els costos, que, a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, Pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ls han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment. Allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament, també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos amb tots i al millor això és el que aleguen. No sé si diguessin això, que els hi diríem?
5: No, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos. Han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i a l'estret d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment. Diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro primers d'any, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar. I això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Bé, això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos. Quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidora.
3: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcat per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, al procés li va haver una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció, perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar sí. aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
5: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van haver a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Jo parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, i hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinasses, no? Nosaltres, això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral. Clar. Perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'aufals, bueno, parlant del cereal, sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAC des de fa molts anys que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
3: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries o heu pensat vosaltres, a dir, per què 250 i no 210 o 300?
5: Bueno, nosaltres anem al topall perquè hi ha cultius... No, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i eufals, i dels cereals, de l'ordi, del blat, però sobretot del panís i eufals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
3: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons se'n suma, si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
5: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, pues, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam apujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte. Que no obro la porta en aquest sentit quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo del Ministeri d'Agricultura, que no ho faço.
3: És que...
5: Això, JARC, COAC, ho hem demanat, i ho hem... però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades. I ara seria l'hora de que, la veritat, tu ho belluguessis.
3: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, eh? I no fa dos dies, sinó fa anys. Eh? Però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius i es demanava una pròrroga, que us saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os permesa en pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el Ministeri va dir que no, per enèsima vegada, doncs, amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se't preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'en vell ja, allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i que podés el que frena tot plegat. No sé si...
5: És que Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem, ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar i reforçar-la, no?
3: Que no dic que sigui certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina feina... Fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan sentiren, si tenen inspeccions al respecte... És a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no és el cas, però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
5: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoniac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació en mano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parli ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoniac.
3: Sí, sí.
5: No, però pues això s'ha fet i hem acabat. Torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho vam veure ramaders que vam anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, a aquesta millora gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per a poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant i jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaria amb convingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
3: Com tots els sectors a la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no ens faci de perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí, d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien? Totes aquestes plantes que fan dels tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, etcètera, fems de vaca. I ara, que si posa el territori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i en segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé. I fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé, els que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè, a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, Això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume...
5: Sí, no està clar, eh? El pollí, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
3: sí, sí.
5: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. Vull dir, això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà i estem produint biometà de tota la gestió de les direccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcs.
3: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però, clar, doncs això, eh? Aquesta posada en marxa provisional, després de la... Bueno, ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu, pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres es l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats per correu electrònic que si el ficaven allà que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes que molts sectors sí que és cert que amb algú sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume, que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si...
5: Dia 4.
3: Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si com que porta tant temps allò fraguant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
5: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria i es va engegar ara fa dos dies o tres.
3: Sí.
5: Vull dir. No només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió que s'atureja i es passa pel forro, malament, la gent m'entendrà, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè evidentment ella també és alemanya i és el mateix partit que el propi canceller.
3: Sí, sí.
5: Això és molt greu. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que primer hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no hi ha els efectes. Hem de dir que no.
3: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè, clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba mirant el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet el possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves sí. no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu en saps alguna cosa o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
5: No tenim dades. Havíem preparat un contingent de contenedors de carn de Drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí. No? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir, també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de JAC i de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
3: Claro.
5: Ara bé,
3: però,
5: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran el primer barco que arriba aquí amb tones de carn de Vilella o en d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç, ho faran públic, vull dir que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, pues si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, pues el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
3: Claro. Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, sé que trobaves amb el comissari, vull pensar que el mateix sí. que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari sí. d'Agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no per que es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és, si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encareix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut, i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu. De forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Sobre això, sobre que compleixin el mateix, se van sentint alguns responsables, diluïdament, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix. Però després se'ls escapa altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'apruebe, recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur, també els socialistes, sí. i deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo, ¿val? Incentivar és paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes, vas a 150 per l'autopista. Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Vull dir, perquè altres sí han dit que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs, o sí o no, que han de complir la mateixa normativa, i ell en mà, sí o no.
5: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
3: Claro.
5: Hi ha uns topes de sobretot d'hortalisses, que s'ho han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'ho han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prous arguments i dades perquè ens han enganyat.
3: Sí.
5: Nosaltres necessitem del comerç, des de JARC i des de COAC, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats. Clar. En acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials. Estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar.
3: Respecte al medi ambient.
5: Mercosur està molt lluny de nosaltres. Però en acabat hi ha els controls que tenim mediambientals. Quins són els nostres i quins són els seus. Sí. Els controls de benestar animal. Quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, ser sancionés.
3: I que estàs incentivant que aquella gent...
5: Passi del cupo que està establert i si li digues això, entorn a teu que estàs passat del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
3: No.
5: I a més, això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si de clar.
3: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més, l'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguéssim parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
5: Res, ja ho saps. En aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
3: Gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista.
3: Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important doncs, serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més patiria perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
7: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que 8 foradats, bàsicament, el que tenim aquest any al davant.
3: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que saps que allò és conjuntural, saps quan acaba, pots pensar que mira, però claro, ara per ara, aquesta situació de geopolítica boja, que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja, fins i tot, malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
7: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa en què no podem fer absolutament res el que tenim al davant, perquè no podem fer qui digo què pot fer, que m'explico com ho pot fer, però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros la tona, avui estem parlant de 800-900, quan és el preu raonable per poder treballar serien 250-300 euros, no? Amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoil pues, ha pujat més d'un 40% i després apareix un factor també que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors. Moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits. Això per una banda. Els preus no pugen. També tenim un tema que és que hi ha oferta i com hi ha oferta pues, no pugen. Veurem el que passarà si no la gent no pot tornar a adobar com correctament. O a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. també hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de moro per competir contra el petroli, i llavors doncs, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar, i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
3: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JARC, que ha demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs, que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquest doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, dic, escolta, i què te diu el NAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
7: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
3: Sí, no, ja ara també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més hi ha estudis, ja fa temps que n'hi ha, eh?
7: Sí, està però... Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar. A part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogen, no? I estem comprant urea al preu que l'estem comprant. Això empobreix en un país. Això nosaltres, la Unió de Pagesos, repetidament ho han dit i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint. I això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, en una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
3: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, és que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes es dedicaven a això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
7: Bàsicament...
3: Hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen, em fa ser optimista, molt pessimista amb altres coses.
7: No s'hi posen bàsicament perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraria en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca. Amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent i amb una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra. Això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud. I aquesta és la situació. El model por sí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap puesto. El que passa que moltes vegades no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
3: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bons equivoquem, de que em segueixin pitjorant. No sé si hi ha ajudes anunciades, us les creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
7: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabien el que estava passant, sabien com estaven les borses a nivell de mercats d'adob, sabien el que estava passant en cada moment,
3: sí.
7: I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea sàpiguen que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar. Moltes vegades saben que no es volen pagar perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector, sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea, per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat. Amb aquest sentit, això se va demanar i, per suposat, pues, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dona una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'omplixo la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
3: I s'omple la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions.
7: Res.
3: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
7: I també hem de ser conscients. Realment, nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari. I el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot. Però ja funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
3: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres la més exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si... per ser així de guapo, has de complir doncs, uns requeriments. No? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquestes, i diria que alguna altra qüestió, estan en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etc, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació a una altra, tot, hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala, perquè hi ha registres meteorològics, feia que no poguessis complir aquella norma, s'ha aixecat dit des de les organitzacions alertant d'això, i ostres, moveu el que hagueu de moure, perquè no perdem aquests recursos, i més en un any tan complicat com aquest, i la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així, com no serà per tant, serà algun cas aïllat, i si a cas ja l'atendrem.
7: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC, per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per l'adobat. Això no és demanar una ajuda pels mercats. Això no és demanar una ajuda. Això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots els hi van fer arribar que hi havia el que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha 2 hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, l'Unió de Pagesos va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, pots no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent batalles barbarides, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis o uns blats o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi van anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients, és la realitat. Llavors, al mes de març, certes oficines comarcals, i finalment després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaran la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creient que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí, no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? A finals de març ens diuen que qui tingui un problema que ho digui. Això vol dir que moltíssima gent havia sembrat per complir, i ho sabíem, però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat de lo que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
3: sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang, que afectarà no només amb aquestes, sinó futures collites, segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? De, ostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilo, bueno, perquè, amb calés i o quilos.
7: Amb quilos i calés complicat. No, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
3: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, que per tant això ho agreuja, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, i que per tant perde un 30% de producció, els costos són els mateixos, pràcticament.
7: I la paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer ecoregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar lo que és el pitjor de tot, encara.
3: Clar, i quan parlem allò, això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna d'aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara ho subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, pues si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte i, per tant, no haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res. Per tant, els recursos són d'Europa que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí depèn de tu, de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe, demanant això. A mi, el que m'irrita és això. Perquè, perquè clar, la frase aquesta de, bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja els va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
7: Sí, bàsicament, tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I era només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fent les coses bé, després hi ha un tema de personal, anem tots com podíem de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després, a mi em fa la gràcia una paradoxa, tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem, diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè l'any com el que tenim, que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, los boscos. Llavors volen que el pagès faigo una llaura de perimetral, volen que ajudo, volen que cuido el territori, però senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que han de ser massoques, tranquils. El dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vingui un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida. Llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament, que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco. Veurem i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
3: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, amb aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap, això fa que hi hagi molta més massa forestal, si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes, que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes, de grans ciutats i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
7: Però a nivell de focs s'ha treballat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, això és una realitat.
3: Això sí,
7: vale?
3: Absolutament.
7: Que cada un feu la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto amb tots els, amb els sindicats i totes les organitzacions agràries.
3: Agents rurals,
7: etc. I agents rurals, bombers, que des de fa dos anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santo de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem,
3: sí,
7: i tots anem a una. I el nostre sector i la gent que tenim, ens faria falta això. No una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tengo otra faena i me voy, no? Respecte. Només se demana respecte per les persones i res més, eh? Això
3: no. Tres minutets. Hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic. Més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic, amb aquestes dunes, ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tindre un mínim de 60 hectàrees amb secà. Perdó, no pot superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb secà.
7: Una vegada més, hi ha un, tots sabem que hi ha una situació de gent gran que justament no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobraran una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional de que faig la DUN i la faig correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament sapiguem el que ens venia i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. ¿Vale? El departament al seu dia se li va dir, se li va recomanar, se li va exposar. I només es va fer una mesura. Fem una cosa. Si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobreu vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes. No? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada. I avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís. Tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que dona feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de dunes fetes en càpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposat, treballar ells no. Si tu busques el diccionari, treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
3: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, han dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és una manera de reduir costos. Amb secà, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdi és un camp de futbol, però amb secà la productivitat és molt baixa i sort de que... Sort. Com que molta pagesia anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, i ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida... I ara que ells diuen, no, això perjudica. I amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
7: Bàsicament, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? Amb els cereals és molt més difícil, això. Van tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupa era assegurar un sello per la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectare, i a partir d'aquí fem el que convingo. No? Llavors, el sector extensiu és molt més complex, perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada puesto. No es pot comparar, no? Llavors, en vez de buscar eines perquè el territori pogués sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector, i jo quan tinc les auditories que complixa tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat de la que tenim.
3: I què? Però és que veus que un país veí de similars característiques fa allò perquè vegi pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i caso miso, que és el que més el creu. Vam parlar amb els mateixos

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
0: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros, més dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
9: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
8: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
0: Gràcies, David. I seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de comparèixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
7: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
10: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
7: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
11: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
7: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
4: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
12: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
4: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
13: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
14: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs, poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
13: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
15: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
18: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
15: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
3: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que, si acaba sent així, no serà ràpid.
19: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrènyer els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
3: Aquesta tarda, Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
0: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
20: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992 i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
0: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
3: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
0: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter a les Terres de l'Ebre. Alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
21: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
22: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics al nostre territori. no es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
21: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
0: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
5: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se hi tira que no.
2: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
0: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
3: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
0: Ves a Dai, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
23: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth a Terra Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
25: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
8: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
7: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
25: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
9: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme, i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
25: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ja el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
10: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
25: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
11: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
25: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
0: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
28: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
29: El diccionari Termcat.
30: 40 anys, 40 paraules.
31: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
32: Maria Navas.
1: L'Ovella d'Oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. D'Oli va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TERMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TERMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
30: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TERMCAT.
4: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Panec és la consellera d'Habitatge.
14: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensió. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
0: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Boló.
3: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
0: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
0: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
15: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
0: Cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
3: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
0: Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí, en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta.
2: N'estarem pendents a la xarxa.
0: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
0: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Esport, Jordi Cervantes. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
25: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat en residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
14: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
5: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
0: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
0: I seguim amb tu, Món, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
5: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
6: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
5: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
8: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
5: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 i el Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
3: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
3: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
14: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
3: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
2: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
3: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada a Barcelona, que optava a acollir-la.
7: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
15: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
7: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Gràcies, Marc Pijuan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
3: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
15: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
3: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
0: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
9: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
10: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
9: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
11: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
12: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
9: Pel que fa a les dades de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
0: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
3: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el Pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
17: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
3: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
0: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
3: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En punt 3:15 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
0: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
20: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
19: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
3: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
0: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents, però, van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
0: I ho hem sabut fa uns minuts. El primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
3: L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003, i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX, i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
0: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
4: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
0: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
4: No se borra l'etiqueta.
3: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
0: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
13: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
21: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
13: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
0: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
22: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Mehdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo No Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. I per tots els públics, Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al Cel, Aigua a la Terra de Banda Esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
23: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places, i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
22: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
0: I en situem a Vilassar de Dalt, tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
5: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
0: I l'orquestra del Festival de Bayreuth aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
3: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
6: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
0: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
8: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
16: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
19: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.

0: Hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
1: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
2: El general Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
3: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte tant en defensa com en atac i que tinguem un joc molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom s'hi senti molt integrat amb l'equip.
2: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa sub-17.
4: Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 27 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la gestió de l'escola Bressol Mestre Gené de Sant Feliu passarà a ser municipal a partir del setembre. Territori desencalla la variant entre Caldes i Sentmenat. 20 milions d'euros per alliberar el trànsit a la Vila Termal a partir del 2028. Marina Palau porta el seu nou disc No

0: sé com ni quan als jardins de Can Xifreda.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 27 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que la gestió de l'escola Bressol Municipal Mestre Gené canviarà a partir del proper curs escolar i passarà a ser municipal. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat amb tots els vots a favor i només l'abstenció de la regidora de Junts per Catalunya la internalització de la gestió del servei, que des del 2010 exercia l'empresa Cavall de Cartró. Ens ho amplia la Gemma Permanyer.
2: L'escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu de Codines passarà a ser gestionada directament per l'Ajuntament a partir de l'1 de setembre amb l'inici del nou curs escolar. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous ha aprovat la internalització de la gestió del servei, que des de 2010 gestionava de manera indirecta l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró. La decisió, segons ha explicat la regidora d'Educació, Maria Tura, en el ple, no qüestiona el projecte educatiu del centre, sinó que fa un pas més. Escoltem Maria Tura.
3: El que canvia no és el projecte educatiu. El que canvia és quin assumeix la responsabilitat d'aquest projecte. Creiem que un servei tan important ha d'estar liderat directament per aquest Ajuntament des de la regidoria d'Educació. Quan la gestió és municipal, les decisions es prenen aquí, amb coneixement de la realitat del nostre poble, escoltant les famílies i treballant colze a colze amb les professionals. Ens dona més capacitat per planificar, per reaccionar davant les necessitats que vagin sorgint i per continuar millorant la qualitat d'aquest servei.
2: El personal docent que actualment treballa al centre subrogarà i passarà a formar part del personal municipal. L'Ajuntament, per tant, assumirà la gestió directa d'una directora, una mestra i 8 jornades complertes d'educadores. El servei de cuina, que és propi, es mantindrà externalitzat a càrrec d'una empresa especialitzada, així com la neteja, que, segons ha explicat l'alcalde Pol Cabotí en el ple, s'inclourà en el contracte de neteja dels equipaments. L'Ajuntament, per tant, deixarà de pagar la quota mensual que ara es paga a l'empresa Cavall de Cartró per la gestió del servei i passarà a cobrar directament les quotes de les famílies. A banda de subrogar el personal, el consistori assumirà també el cost del material, el vestuari i el material informàtic que ara anava a càrrec de l'empresa. Les inversions i el manteniment de les instal·lacions aniran, com fins ara, a càrrec de l'Ajuntament. El balanç econòmic del canvi, segons ha dit l'alcalde, és zero, tot i que se sumaran 17.000 euros més en els costos del personal per un augment salarial ja previst en el conveni. L'alcalde ha dit en el ple que s'ha planificat una transició perquè el servei no se'n ressenteixi i que no afecti ni a les 12 persones de l'equip educatiu ni als 78 alumnes del centre. Cabotí ha apuntat que tots els models de gestió comporten riscos i oportunitats i ha explicat que després de valorar-los tots han optat pel model pel qual ja apostaven al programa electoral. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
4: Pensem que és un pas important i un compromís d'aquest Ajuntament amb l'educació pública del poble. És una decisió treballada i responsable. Portem mesos, i com he dit, aquests 3 anys, analitzant, formant-nos, fent xarxa amb altres escoles, buscant recursos a altres institucions, assessorant-nos, en definitiva, treballant per avui portar al ple municipal aquesta proposta. Econòmicament, tècnicament i jurídicament és viable. Ara toca decidir si políticament, pels grups que som aquí, és una prioritat i l'escola Bressol passa a tenir un paper més destacat dins de totes les feines d'aquest consistori.
2: La internalització de la gestió del servei ha rebut els vots a favor de tots els partits del consistori, excepte el de la regidora de Junts per Catalunya, Junts per Codines, que s'ha abstingut. La regidora Ana Maria Vilarrasa, sòcia de Primàries Codines al govern, ha dit que la seva abstenció no respon al model de gestió, sinó que és perquè considera que cal un anàlisi rigorós de l'impacte que el canvi tindrà sobre els serveis municipals. Escoltem la regidora de Junts per Catalunya.
5: Perquè la gestió directa no significa només incorporar el personal educador. Significa també que l'Ajuntament assumirà totes les càrregues administratives que fins ara tenia l'empresa adjudicatària. Gestió pressupostària, recursos humans, contractació, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, control intern, matrícula, quotes i altres funcions. Aquesta nova càrrega recaurà sobre uns serveis que ja disposen d'una estructura limitada i que en moltes ocasions tenim dificultats per cobrir llocs de treball i donar resposta a les creixents obligacions administratives que hi ha. Per tant, la qüestió per nosaltres no és si la gestió directa pot ser un bon model en termes generals. La qüestió és una altra. Si l'Ajuntament de Sant Feliu disposa, a dia d'avui, de la capacitat real per assumir aquest model amb garanties.
2: Pere Pla de Vall, portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, grup majoritari a l'oposició, ha dit que el seu grup és favorable a la gestió directa, però que, tot i el vot a favor, ha volgut advertir d'alguns condicionants. Pla de Vall ha posat l'accent en el fet que no es facin constar les hores d'administració i coordinació de serveis que el canvi tindrà per l'Ajuntament, i ha apuntat l'informe de secretaria que diu que l'Ajuntament hauria d'impulsar un procés de reforç de l'estructura administrativa. Escoltem Pere Pla de Vall.
6: Bé. No, doncs nosaltres, per tant, assumir el servei sense tenir una estructura municipal adequada a les noves necessitats, pensem que és un brindis al sol. Un segon punt que veiem, diu, un dels grans motius de preocupació de sempre que teníem, vaja, jo n'era part també d'aquesta preocupació, era la manca d'educadores per poder suplir el personal malalt de forma immediata en cas de gestió directa. I tenint una escola doncs, aïllada en el propi municipi, no es podran cobrir les baixes de forma satisfactòria.
2: Pel que fa a les substitucions, l'alcalde ha explicat que es podrà fer ús de la borsa de treballadores de la Diputació de Barcelona per garantir les substitucions de les educadores. Pla de Vall ha posat en dubte que es pugui gaudir d'aquesta borsa el curs que ve, però que Botí ha dit que així els ho ha assegurat el diputat d'Educació, Joan Galiano, que ha acompanyat el consistori en tot el procés. La regidora del PSC, Laia Jordana, també ha mostrat la preocupació del seu grup per la necessitat de tenir més múscul administratiu al consistori, però ha dit que el seu partit feia un vot de confiança.
7: Estem a favor de la gestió pública de l'escola Bressol Mestre Gené i evidentment, estem d'acord amb que el següent pas és la municipalització del servei. Per suposat, confiem en l'equip docent, és molta gent que coneixem del poble i que són molt bons professionals, i entenem que es faci aquest pas. Però ens preocupa doncs, l'informe de secretaria d'intervenció que dubta amb la capacitat actual de personal de la casa si es podrà fer o no assumir la gestió, i creiem que el següent pas és necessitem reforçar el personal propi de la casa per poder assumir aquest servei.
2: La directora de l'Escola Bressol Mestre Gené, Marta Pinyol, expressava l'agraïment del centre per aquest canvi a l'apartat de precs i preguntes del ple.
8: Per traslladar que sentim que amb l'aprovació de la internalització de la gestió de l'Escola Bressol fem un pas endavant per garantir la qualitat d'un servei essencial. Volem aprofitar aquest espai per agrair al govern actual el compromís que han mostrat amb la petita infància al llarg de la legislatura i traslladar el valor que li donem a la voluntat i l'esforç que han fet realitat aquesta nova etapa. Etapa en la que seguirem treballant per oferir un espai educatiu òptim que vetlli per donar resposta a les necessitats dels infants, al seu creixement, desenvolupament i aprenentatges.
2: Tant al final de la intervenció de la directora de l'Escola Bressol a l'apartat de precs i preguntes com la votació de la gestió directa de l'Escola Bressol han anat acompanyats d'aplaudiments del públic que hi havia a la sala de plens.
0: La variant de Setmanat que ha de treure el trànsit que passa pel carrer Oms i el centre de Caldes de Montbui es podria començar a construir el 2028, segons ha anunciat aquest divendres el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, en una visita a Caldes de Montbui. El Departament de Territori ha impulsat la redacció del projecte constructiu i de l'estudi d'impacte ambiental de la nova variant sud de Caldes de Montbui. La futura via connectarà la C-59 amb la C-1413A, l'actual carretera de Setmanat, i tindrà un recorregut de 2 quilòmetres i suposarà una inversió de 20 milions d'euros. L'objectiu principal és treure del nucli urbà uns 5.000 vehicles diaris de trànsit de pas. Segons les estimacions del govern, la variant captarà més de 10.000 vehicles cada dia, entre els quals uns 400 vehicles pesats. Escoltem a Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, a la presentació de la variant de Caldes Setmanat.
9: Aquest és un projecte molt important, d'uns 2 quilòmetres, que permetrà treure el trànsit d'aquesta carretera, comunicar la C-59 amb la carretera de Setmanat. Captarà 10.000 vehicles, passant 10.000 vehicles per la variant, dels quals 5.000 els traurem de la travessia urbana. D'aquests vehicles, 10.000 que passaran per allà, uns 400 seran vehicles pesats. Per tant, l'important és que traiem vehicles d'aquesta cruïlla, vehicles de l'entrada del poble i, sobretot, els vehicles pesats. Això augmentarà la seguretat de la gent que viu al poble i connectarem, per tant, la variant de Caldes amb la futura variant de Sentmenat, que va una mica més endarrere. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada en el que en diem el Pla d'Inversions de l'Apartament, el PEA. És una obra que, si els calendaris es compleixen, ara tindran un termini de redacció d'aquest projecte d'uns 10-12 mesos.
0: El traçat de la variant s'iniciarà a la C-59, en una nova rotonda inclosa en l'eix de bus ràpid Brecat. Creuarà la Riera de Caldes mitjançant un viaducte i enllaçarà amb el condicionament de la carretera de Sentmenat. La mesura ha de servir, segons l'Ajuntament, per alliberar de trànsit al centre del municipi, especialment la cruïlla entre el carrer Pi Maragall i Santa Teresa. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
10: Just aquí la cruïlla del carrer Pi Maragall, Amom, Santa Teresa, aquí a la zona del semàfor, és un dels punts neuràlgics de Caldes de Montbui i aquesta infraestructura doncs, ens ha de permetre guanyar moltíssima qualitat de vida. Això és molt positiu perquè era una àrea que tradicionalment havia quedat un punt desatesa a nivell d'inversions i necessitàvem en aquests municipis que estem a aquesta franja entre els 10 i 20.000 habitants, que són municipis doncs, que evidentment no necessitem aquesta connectivitat per generar una bona mobilitat dels nostres veïns i veïnes.
0: La redacció del projecte constructiu i l'estudi d'impacte ambiental s'allargarà durant els pròxims 12 mesos, amb la intenció que l'execució de les obres es pugui dur a terme a partir del 2028. I seguim a Caldes de Montbui perquè durant la presentació de la nova variant de Caldes-Sentmenat, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, també va anunciar la reobertura avui dilluns 27 de l'estació d'autobusos del municipi. Després dels treballs de rehabilitació i millora del paviment, l'equipament ja torna a estar operatiu i ha retornat al servei habitual de les línies de transport. Els treballs es van iniciar el mes de març amb un pressupost de 450.000 euros. Mentre durant les obres, l'estació ha estat inactiva i els autobusos han hagut de fer parada a la plaça Lluís Companys i al carrer Montserrat Roig. Tot i que l'estació ja està en funcionament, durant els mesos d'agost i setembre es completaran algunes tasques de senyalització, s'instal·laran plaques fotovoltaiques i també s'hi col·locarà una nova marquesina.

0: Els Jardins de Can Xifreda, Sant Feliu, acullen la tercera edició del Festival d'Estiu Juliols al Xifreda, una iniciativa de l'Ajuntament per apropar la música d'autors catalans i en català al municipi. La setmana passada va ser el torn de Marina Palau, artista codinenca, que va estrenar el seu disc debut No sé com ni quan, un projecte que neix de la necessitat d'expressar-se a través de la música i que combina pop, folk i la cançó d'autor. Montse Vila, del programa Tal com Raja, va poder conversar amb ella.
1: Bona nit, Marina. D'entrada, felicitats. Crec que hem fet sold out. Estava pleníssim. Com t'has sentit en aquest format?
2: Doncs molt bé. La veritat és que ha sigut molt especial. M'ha encantat, la veritat, tocar aquí a Sant Feliu. Sí, en aquest cicle de concerts que jo he vingut moltes vegades. Així que superbé, la veritat.
1: Perquè tu havies tocat altres vegades a Sant Feliu, però en aquest format potser no, i formant part de cartell amb la Maria del Mar Bonet, la Sara Roy, creus que això t'ha donat que et pugui conèixer un públic que potser no et coneixia?
2: Sí, jo havia tocat a Sant Feliu, però havia sigut per fer la presentació del meu disc, així com amb aquest projecte, llavors havia sigut una cosa molt íntima, amb familiars i amics propers i algú més, però molt íntim, i la veritat és que tocar en aquest cicle musical amb gent que és referent per mi, doncs ha sigut un plaer increïble, i penso que potser ha vingut gent que ha vist el meu nom i no sap qui sóc, o gent que em té vista perquè sap que sóc del poble, i ha vingut a escoltar aviam què, i espero que els hagi agradat.
1: Home, el que hem sentit estant a darrere és que els hi ha agradat molt.
2: Sí,
1: i ho saps que avui no és dissabte i és dijous, no?
2: Ho sé. De fet, és el segon concert que fem que és dijous i penso, ostres, doncs que... perquè a més no només és aquesta cançó, no sé per què, tinc més d'una cançó que parlo dels dijous, que me n'he adonat com quan he fet el disc, de cop hi ha tres cançons que parlo dels dijous, així que fer un concert com aquest dijous doncs és encara més especial, ho tanca una miqueta, no?
1: I amb què t'inspires per fer aquestes cançons? Has parlat dels Manel, has parlat d'algun altre cantautor, amb què t'inspires?
2: Bueno, jo escolto molta música, la música forma molt part de la meva vida, i llavors és una miqueta, m'inspiro en les coses que em passen, les coses que sento, o a vegades em puc inspirar amb històries que sento que no són meves, tot i que moltes sí que és molt autobiogràfic. També a vegades és trobar una idea i a partir de la qual doncs, fer una història, i m'inspiren aquests artistes no com de manera que jo vagi a fer alguna cosa com ells, però com que m'agraden tant i els escolto tant i penso que m'inspiren, doncs a l'hora de fer cançons acabo fent alguna cosa que es pot acostar una mica a el que poden fer aquests referents.
1: T'agradaria, comentaven els companys, per la festa major, tornar a cantar a Sant Feliu, quin és el teu proper projecte?
2: Home, a mi m'encantaria, la veritat. Ara tenim algun concert previst per la zona també, que també fa il·lusió perquè pot venir gent també de Sant Feliu que potser avui no hagi pogut venir o el que sigui. També doncs, tenim algun concert molt lluny, que això també és guai perquè descobrim potser doncs, nou públic i gent que potser no em coneix, però evidentment que sempre fa il·lusió doncs, tocar a casa i si hagués de tocar per la festa major seria superguai.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats.
2: Gràcies.
3: El temps. El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i, com sempre, ho fem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps. Quina sort, el gran titular és aquest, quina sort que vam tenir amb les tempestes aquest dissabte. Ens va tocar de ple, als nostres pobles aquest dissabte passat. Hi havia la possibilitat de tempestes i ens va tocar, com he dit al principi, de ple, és que vam tenir moltíssima sort que la tempesta més gran de tot Catalunya es va parar just als nostres pobles i és on va ploure més. A Sant Feliu, diria unes quantes dades dels nostres pobles i dels voltants, Sant Feliu uns 40 litres, també 40 litres a Gallifa, Sant Llorenç 40 i pico, Sant Quirze també m'han informat que 40 picolites. Per tant, una puja molt benvinguda. Convenia moltíssim. I el dit, vam tenir moltíssima sort perquè hagués pogut no ploure gairebé gens. I vam tenir molta sort que ens caigués aquesta tempesta justament el dissabte a la tarda. Tot això acompanyat d'una baixada de temperatures, que, atenció, és momentània, està baixant la temperatura, ha baixat aquesta setmana, aquest dilluns també encara una calor de ple estiu, però una calor normal. Demà tindrem aquesta mateixa calor, es pot dormir, aprofiteu per dormir aquesta nit, es dormirà força bé, però demà ja pujant les temperatures, atenció, demà ja màxima 72-33 graus, es començarà a intensificar la calor, i la calor ja tornarà a ser forta o molt forta, atenció, forta o molt forta, el dimecres, amb temperatures de més de 35 graus a casa nostra. Una calor que s'intensificarà de manera important el dimecres. Tot això acompanyat d'un temps molt assolellat, alguns núvols a la tarda molt inofensius, sense cap precipitació i amb molta, molta tranquil·litat. També dijous i divendres farà calor, però no la calor d'aquest nou pic, d'aquest pic de temperatures que tindrem dimecres. Dijous i divendres baixarà una mica, tindrem valors superiors als 30 graus, però ja una mica més normals per l'època. No superarem els 35 graus, que sí que passarem el dimecres. I tota la setmana, també dijous i divendres inclosos, amb molta tranquil·litat, molt de sol i sense cap precipitació. Moltes gràcies per escoltar el temps. Que vagi molt bé. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com a programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
2: Està
1: de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara d'aquí dos minuts,
1: sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa, però
1: sí,
2: de còmics de cervesa. Parlem.
1: Sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu, està suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? Perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així, una mica més tècnic, podríem dir, més històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoît Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el
1: programa. Sí, es fan molt a menys aquests còmics perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí.
1: Sí, amb dibuixets és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens vam adonar que tampoc hi ha tants.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Entrialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal.
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que sortegem avui, no ho hem dit, tenim públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos,
2: sí,
1: eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Entrialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tinc aquí, Bar and Beer, és una revista mítica de cervesa, i aquí el Mauro Entrialgo fa xistes, acudits, una mica sobre la cervesa i els cerveseros. Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No ho vaig fer, però el meu germà sí, en tenia a casa.
2: Sí.
1: Encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares. I a casa seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits. Mosqueta, per aquí, pel públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cerveses. De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest cervesa és de Mauro Entrialgo, ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que segurament el coneixeu de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel se fija, que és un personatge mític del Jueves, també. I Herminio Bola Extra i la Pletora de Pinyates.
1: Però també
2: els personatges mítics de Mauro en Trialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: Doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cerveseros. Bueno,
1: cerveseros perquè la bevem, no
2: sí,
1: perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Bueno, moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Llavors, com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Perquè no, ens gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posen el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que fermenti
3: amb això. Heu comentat que el còmic aquest parla de la història i tal, a prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era
1: tu,
3: aixecar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat. Es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt pues, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa?
3: No? Sí, eren sopes d'aquestes, de cereals... Sí,
1: la sopa de la meva mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su,
1: sí.
3: En su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble i...
1: I se't va anar a les mans.
3: I se'm va anar a les mans.
2: Arenys, s'ha de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això. Una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són La Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove, ara ja és més gran que, evidentment, ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega, i bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica l'engròs, havíem practicat diverses receptes. La veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja, aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I tinc previst fer algun tipus de festival de desè aniversari. O 10 més 1, ja ho veurem. Però si el temps m'ho permet... I després, tema de fer birra és... o sigui, en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? Ah. Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara, l'únic que hem fet és una infusió, hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar d'arrastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra, o sigui, tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol. Vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir, normalment es bull una hora, hora i mitja, tal com arrenca, vull llestir la primera quota de llúpol que aportarà l'amargor, vale, la cervesa. Ja podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir. Depèn de la mesura d'aigua, no? L'escala d'aigua i cereals. I fiquem la primera quota que ens aportarà amargor. Llavors, 15 minuts abans d'apagar el foc, podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes. Pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació, eres una mica flipat, però quedava bé, ¿vale? Això, quan jo vaig començar a beber birra, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare, i aquí gastem llúpol a mansalva, en tirem en qualsevol moment, i quan Tomàs huela a coses, mejor, ¿no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació. La fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa. ¿Vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé. ¿Vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermentin ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació. Vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
1: Carai, tu!
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... De veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja tres quarts... d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet, Cinera i els Bufacanyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
1: Sí, fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és okay. Això, en mango té aquest toc així més d'amargor també, que exacte. Estava boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy Double IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fritada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algo que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí.
1: I allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat, si és ric,
2: sí, entenc, sí.
1: I posar-lo.
2: Així hem recomanat aquests còmics de història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí. Com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu aquí al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament al Masnou, el tenim aquí, és el Canícola d'Adrià Turina. És exacte. Un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor vam fer una xerrada,
1: sí, va venir al programa. Amb ell,
2: i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, però és un còmic una mica bizarro, eh?
2: Sí,
1: tot s'ha de dir.
2: És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023, i és un còmic que és una mica, és com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: Que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble. Hi ha un videoclub que també forma part una mica, és un dels protagonistes d'aquest còmic.
1: Sí, el videoclub, i aquell videoclub surten unes pel·lícules, com si algú ha vist la pel·li de Tesis, Snuff Movies, aquelles pel·lícules que rebentaven a la penya, però de veritat.
2: Sí. La protagonista és una noia que també viu una mica així, bueno, adolescent.
1: Que viu amb el seu oncle, era?
2: Sí, amb la bici es dona unes voltes per Masnou, sí. I això acaba també una mica envoltada de problemes, podríem
1: sí.
2: dir. I d'aventures relacionades sí. amb aquestes pel·lis del videoclub.
1: La típica
2: no?
1: adolescent que va a un abocador il·legal, que troba un sofà i es passa allà a les tardes fumant cigarros.
2: Això
1: que se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
2: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí, del Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, o sigui, molt interessants fanzins. També. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
1: Aquesta és d'orilla, eh?
2: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
1: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
2: Sí, és un autor que ha fet còmics sempre des de... Bueno, des de...
1: Fa servir, posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna
2: sí.
1: manera.
2: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra, bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje, i també està bé destacar-lo ara, perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
1: I en el còmic està el Milei, també?
2: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
1: i de no amor, no?
2: Sí, et diria més del desamor.
1: Vaja, està de moda el desamor, eh?
2: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·la el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, en una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella. No? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge, en el meu cas sí, llagrimeta.
1: Tens fills?
2: No tinc fills, però...
1: Quin susto.
2: Però sí, separacions amoroses.
1: Bueno, jo també, no passa
2: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic. Això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions.
1: Sí.
2: Sempre ho ha fet molt bé.
1: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, que ho sapigueu.
2: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal, llavors...
1: Psicòloga argentina, eh?
2: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que per empatitzar més amb el còmic crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment al llit. Així que si vols passem... Bueno, no,
1: bueno, sí,
2: anava a dir,
1: si
2: passem parlem... a una altra cosa, però no, seguim no, amb suor. Va.
1: Si parlem de calor, sí. Parlem de suor i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
2: Sí. Pues el subtítol és El MoMA o a la càrcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar crec que el 2018 i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any, i és una mica, bueno, és molt autobiogràfic, i en aquest cas pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix, és una cosa que els dibuixants...
1: Molt unanista, eh?
2: Sí, ho fan molt això, els dibuixants de còmics. I això, publicat per Amanioco Ediciones, és també una lectura de lavabo, perquè és un format molt de butxaca, i ens explica una mica això. Bueno, és l'ofici de dibuixant, no? I una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid... Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. Uh-huh. També un còmic per suar de cansalada, però...
1: Com nosaltres ara mateix.
2: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
1: I ara per al tema temporal, la data que estem realment, no quan s'emet el programa,
2: sí.
1: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja, per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
2: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
1: sí.
2: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'han reinterpretat sí. Moltes vegades.
1: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
2: sí.
1: Però bueno, li deien a Homer, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I és la història de l'Odissea, de l'Ulisses, qui no ha vist... A veure, un moment, al públic. Algú ha vist la sèrie Ulisses 31, que aixequi la mà?
2: Ulisses 31.
1: Bueno, n'hi ha gent. Ulisses 31, que es perdia, en aquest cas, es perdia amb el seu fill Telèmaco i amb el robot Nonó per l'espai. Jo la vaig veure, me'n recordo, la feien al Canal 33.
2: Però diu ciència-ficció, això era.
1: Sí, bueno, en vez de ser l'Odissea a l'època dels grecs, era l'Odissea a una època futurista on Ulisses viatjava en una nau espacial.
2: Vale.
1: I anàvem buscant per tornar a Ítaca d'alguna manera.
2: Doncs ara ha sortit l'Odissea de Milo Manara. És un còmic que vam recomanar ja fa uns programes. En realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no ho teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Milo Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea, i va generar, va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra i juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat diguéssim, llibre il·lustrat, on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
1: Carai, tu Milo Manara, un públic infantil.
2: Sí, sí,
1: ojo,
2: sí. És curiós perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
1: Exacte.
2: Sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
1: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
2: Això podríem dir. Als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també era una època... 70-80, en què hi havia un boom de la revista també.
1: Exacte.
2: Després de la transició també, bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i ja va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
1: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
2: El Clic Manara, que era una sèrie també basada
1: en un còmic.
2: Del còmic
1: i en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
2: Doncs aquesta Odissea de Milo Manara canvia el registre una mica, i es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea de Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
1: A la pel·li Tom Holland.
2: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no, queda aquí una mica amb dubte. I doncs li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea, de, pues, això, de Troia i i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la peli o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer, com una primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
1: sí, perquè a mi l'Homenara ja sabem...
2: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
1: jo, tenim per jo proposo sí. que en Daniel vingui a la palestra.
2: Sí?
1: Sí, no perquè no hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre...
2: Sempre convida a superherois. Eh?
1: Un aplaudiment a en Daniel.
2: En Dani, tenim aquí.
1: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i...

0: fa cara de no està molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 5 cèntims perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca, comparat amb tot el que s'està publicant ara, i això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, ho estàs seguint al dia la publicació dels Estats Units, no?
1: Sí.
0: Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
1: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador, la seva família és molt diferent perquè no té calés, vale? Amb la qual aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real,
0: perquè
1: no?
0: Perquè no tenen calés.
1: No, per això, sinó perquè...
2: No viu a la mansió Wayne, esport, vive en un piso d'alquiler.
1: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tants de calés. A veure, no és pobre, sí, no? Però va subsistint com pot, no? La seva família és diferent a el que coneixem, amb la qual dius, ostres, per on anirà? Perquè no hi ha calés, però n'hi ha família per aquí, algú hi ha. Llavors, què passa? Que entra en un univers on tot canvia, perquè els villans que coneixes tenen una altra forma, una altra psicologia, i això li dona un canvi total. Snyder fa un treball de fons.
2: Zack Snyder és el...
1: Sí.
2: Scott Snyder, el confong amb el director de cinema.
1: Sí. I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 crapes que porta, estàs sorprès a cada còmic. És espectacular.
0: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No entrem molt, no?
1: A veure, estan tots, eh?
0: Ja, estan tots.
1: Ja et dic que estan
0: tots. Hi ha un que destaca els altres.
1: Que no els reconeixes, eh?
0: Ja.
1: Però cap ni un.
0: En aquest nou món també s'ha destacat a nivell gràfic també tota la reinvenció, diguéssim, que s'han fet. El Nick Dragota, que és el dibuixant dels primers números, no sé si després va seguir.
1: Sí, va fer un treball espectacular,
0: sí.
1: Però després del canvi, quan veus el Canete, dius, ostres, a veure, ostres, no, fa un treball d'art de fons que també funciona, o sigui, és
0: molt potent.
1: Continua a tope, sí.
0: D'aquest univers absolut, també... Això ja en parlarem a la ràdio un dia, tranquil·lament. Sí. Ha sortit Superman. Wonder Woman també, que a nivell gràfic també és
1: Superwoman
0: superpotent.
1: Sí, és una direcció d'art brutal.
0: I aquest Absolute Batman s'ha de dir que fins ara s'està publicant aquí a la península en format grapa i estem esperant a veure si el podem llegir en un format una mica més de...
2: Sí. Que és el format que més ens agrada a tu i a mi, que és el Tomito, no? Que estiguin tots els números.
1: Clar,
2: llegirem. Jo t'ho prometo. Sí. Ha sigut tan...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç del curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
2: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión

0: de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president d'RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per a la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verd aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió, amb la nova autovia,

0: un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas de diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,8%.
1: Cuando el tiempo

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida. Un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
2: Bona nit als oients. Bona nit, Ricard.
3: Molt bona nit.
2: Bona nit, Robert.
3: Bona nit, oients.
2: Pues ja estem una vegada més en el nostre espai. I com vam comentar en el programa de la setmana passada, avui continuarem desmembrant aquest concepte de la diversitat i tot el que comporta i ja, diguem, al voltant. I avui ens centrarem amb el respecte i la tolerància. D'alguna forma, continuant una mica, no sé si vols fer algun apunt de la setmana passada o entrem directament a parlar de la tolerància.
3: Jo, com a punt d'agir de recordatori, deien que la diversitat era una riquesa de la condició humana, que no només existeix, sinó que l'hem d'acceptar i promoure perquè hom pugui créixer i desenvolupar-se.
2: És veritat que quan som petits, no?, comencem a tenir ja missatges, no?, que ens aparten d'aquesta diversitat, no? És curiós com en la consulta, no fa gaire, parlava amb una noia de 30 i pico d'anys, que m'explicava que quan era petita, pues ella menjava molt, tenia molta gana, i bueno, no és que tingués sobrepès, però estava pues una mica amb alguns quilos, uns quilos una mica gordeta, no? I a l'escola, pues tothom es ficava amb ella, no? I això la va portar a tenir un control amb l'alimentació molt, molt gran, no? Ha sigut després, ja, quan ha sigut gran, que ha pogut fer el pas de canviar aquesta restricció, no? I aquesta idea de ser igual que els altres, no? I que ha pogut fer un treball cap a la salut, no? Ara pues, ja té una alimentació normal i que d'alguna forma li permet

0: acceptar-se com és, no? I que és diferent a altres, no?
1: Fixa't que útil aquest cas que tu presentes, perquè quan som petits hi ha un tipus de missatge parental que en diem impulsor, que n'hi ha diversos, però n'hi ha un que és molt curiós, que és no siguis diferent. No siguis que no m'hagin d'avisar a cridar l'atenció, que no siguis anormal, que facis les coses que toquen, que no surtis del grup, que no et facis veure, que no siguis molt visible, no? I inclús que no tinguis molt èxit.
0: També.
1: I, clar, tot això no n'hem donat en compte. I ens pensem que ho fem amb un fi de protegir aquest nen o nena, i el que estem fent és descomptar-lo, treure-li totes les seves capacitats per poder viure d'una forma plena.
0: I no reconèixer-la, a més, no?
1: Ves, a vegades inclús opinem dels comportaments, dels gestos, de la forma de vestir, del tipus d'alimentació, de com haig de jugar i a què, a quin esport haig de fer, quin no. O sigui, encara penseu que estem molt, inclús professions, laboralment parlant, que estan encara molt tipificades per aquest control patriarcal que tant en parlem últimament, però que ara ens donem en compte que està arreu i està tan impregnat que a vegades és tan sutil que ni el veiem.
0: Sí, és veritat.
1: No ens en donem compte. I normalitzem actituds de pares joves i de pares no tan joves que inclús els posem com a algo d'educació i són de no educació. Uh-huh. I això també ens cal avui, poder crear aquest moment per reflexió. Uh-huh. Si et sembla, començaríem definint què és tolerància.
0: Sí.
1: Com sempre anem al diccionari i hem vist que tolerància és una actitud respectuosa cap a les opinions, cap als sentiments o als actes dels altres, i que el que ens han de fer és que hem de ser capaços de ser empàtics, de ser comprensius, de ser observadors, encara que no coincideixin el que nosaltres creiem, volem i sentim. Però fixa't que sempre estem amb el jo i el tu.
0: Sí.
1: I és com que algú ha de guanyar i perdre.
0: Sí.
1: I no podem entendre...
0: Aquesta dualitat, no?
1: Sí. Que el win-to-win també hi és, i que tu estàs, jo estic, i que podíem trobar un espai d'acord. Però en cap moment jo pretenc que tu modifiquis res. Sinó que jo, si t'estimo i accepto i estic amb tu, és perquè ho accepto tot, no allò que m'agrada. I el que no, no. I això ja forma part del que diu el canvi, no? Jo canviaré, vostè canviarà. No? Ja faré que canvi, canviarà amb el temps. És que la gent no canvia. La gent fa el que té que fer amb la forma que s'expressa.
0: És curiós, no? Perquè, a més, inclús en les relacions, no? En les relacions de parella, això es dona molt, no? Que inclús que potser has conegut algú que saps que té una sèrie de característiques, no? I dius, bueno, amb mi canviarà, no? Això és que és una pedra d'aquestes que et vas donant un dia i una relació i una altra, no? Fins que, bueno, potser hi ha una maduració i dius, bueno, doncs jo, com tu deies, no? L'accepto amb tot el que té o no. Però que... està com molt, molt arraigat, aquesta cosa del canvi, no? De canviar l'altre, no?
1: Que curiós que això ens dona un poder, eh? Amb mi canviarà. Com si jo fos qui sap
0: sí.
1: Què, no? Com si fos algú capacitat per
0: que
1: canviar.
0: Que tingués una vareta, no? Màgica que...
1: I quan algú diu que jo he canviat molt a través de la meva dona, la dona se sent contenta, o l'home. I a mi em sabria greu que algú digui que he canviat molt per tu. Mm-hmm. És al revés, jo he canviat molt per mi.
0: Clar.
1: Perquè he pres consciència, perquè m'he donat compte, perquè he volgut, perquè m'he compromès amb mi i amb tu, i perquè entenc que tal com anava, jo no estava bé o jo no era feliç. Però quan jo canvio per la mare, pel pare, per agradar-te, per ser, aquí ja no som tolerants. Que som gent molt impositiva, que fem que allò que jo penso i crec és el que ha de ser. Uh-huh. I aquí l'empatia i aquesta observació que dèiem no existeix. Després aquí hem de ser molt curosos amb el que vol dir tolerar i amb el que vol dir acceptar perquè les persones es puguin posar en el seu lloc. Quan jo tolero alguna cosa d'algú que no és igual que el meu, no vol dir que ho tingui que fer. Només vol dir que ho tinc que escoltar. Si a mi l'escolta ja em provoca un cert rebuig, jo haig de mirar què em passa a mi, no què li passa a l'altre.
0: Clar.
1: I aquí és la lliçó que no fem.
0: que normalment sempre anem a veure, o sigui, donem el foco a l'altre, sí, en comptes de posar-lo a nosaltres, no?
1: A més, has de canviar, has de millorar, has de progressar. A més, i si canvio jo, i si milloro jo, i si progresso jo. A més, com que tot això és lliure, això no ningú ens obliga, aquí la llibertat d'escollir si vull ser tolerant o no. Hi ha gent que decideix no ser-ho. I això ho viu com una actitud inclús saludable. Bé, que cadascú es posicioni on creu que ha d'estar, però sí que podria fer com una reflexió avui de tots aquells missatges rebuts a la meva infància que avui recorden en mi que no puc tolerar, que em costa tolerar. I segurament que algun oient i nosaltres mateixos podem veure què va haver-hi allà. I potser jo, quan he sigut pare o mare, què he repetit d'allò? Però a vegades, fent tot el contrari, es repetia el mateix. Ja sabeu que l'antagònic és el mateix punt. I aquí hem de mirar què és el que ens passa. No sé si tu tens alguna anècdota també viscuda de què he rebut, no?
0: Bueno, al principi ho has comentat una mica, no? Aquesta cosa de confondre i que quan, pues jo què sé, no? Quan anàvem a casa d'algú, no? Pues allò, no diguis res, si no et pregunten, no molestis, si t'ofereixen alguna cosa de berenar, digues que no. Totes aquestes coses que quan un és petit, a més, no entens res, no? Perquè dius, bueno, per què tinc que comportar-me així si se suposa que anem a veure algú i que és un acte d'alegria i de trobar-nos i de... I sempre com aquesta cosa molt, molt marcada, no? De com t'has de comportar, no? I no et deixa, pues, estar tu de forma lliure, no? Que jo sempre recordo que la meva mare sempre li deia, no? A veure, tu m'has educat i jo sento que tinc una educació, no? Que sé comportar-me, amb la qual cosa no cal anar allò marcant, no? Però és que la meva mare m'ho feia fins i tot de gran, no?
1: Sí, perquè molts de nosaltres hem sigut criats amb el silenci, hem sigut educats amb el silenci, no? Que és tota aquesta generació que teníem callada, que no ha pogut expressar, que no ha pogut dir sí davant d'un berenar, que no ha pogut dir sí davant d'un joc, perquè tot era no demanis, no busquis, no et moguis, no toquis. Perquè quan passava tot això, se m'estimava, se'm reconeixia. I a mullon deien, que maco que ets. O sigui que bonic i estimat volia dir quiet, callat.
0: Exacte.
1: I aquests fills del silenci, pues, fa que avui molta gent hagi anat molts anys de teràpia i hagi invertit temps i diners per poder començar a ser ells. I això és molt curiós, veure com tolerar que els meus pares no en sabien més, que van fer el que aquell moment tocava i sabien que això és un acte d'amor i d'empatia cap a la situació i que jo ara en soc responsable i que jo puc amb mi fer el canvi que tinc que fer. Això es diu estratègia, això es diu compassió, això es diu estimar. I hem d'anar per aquí. No hem d'anar des del retret, sinó hem d'anar des del canvi. I jo què puc aportar a partir d'ara amb els meus fills nets? Què puc millorar a l'espècie i a la condició humana? Tot aquest tema de la diversitat i de la tolerància per entendre que res que és diferent a mi m'empobreix.
0: Al contrari, no? Ens enriqueix.
1: I hem de fer nens que siguin oberts a la diversitat i nens que creïn la diversitat, que la generin. Encara m'agradaria veure com aquests pares d'avui, que són joves, poden sostenir que el seu fill s'expressi d'una forma concreta, a través potser d'una pistola, o a través de disfressar-se d'un gènere diferent, o a través de menjar aliments que potser no coneixem, o a través de pensar coses o fer joguines que potser no tenim ni establertes. Pues hem de ser capaços d'obrir aquesta ment i aquest cor per donar aquest espai. Això ens ho deia Maria Montessori en el seu moment, d'aquest espai de creació i, sobretot, de desenvolupament creatiu. Fer ment crítica, ment reflexiva i ment que aporti, no que repeteixi. Però jo penso que la tolerància és una virtut, una capacitat que ens dona que les persones canvin i millorin. Però si sempre repetim el mateix, no avançarem mai. I tot el que és no tolerant és immobilització. és paràlisi. I sabem que sota hi ha altres emocions que mouen això. Per si que és important entendre com jo em converteixo en un ser valent, en un ser capaç de poder expressar-me de la forma que necessito fer-ho a cada moment. Perquè una cosa que hem d'afegir avui, amb respecte a la diversitat, és que ser divers no és que ho sigui un cop només.
0: Ja, és ser-ho sempre. No?
1: Ho soc sempre. I això
0: que
1: vol dir?
0: Forma part del meu...
1: Clar. Clar, no, això ja no toca. No, això ho hauries d'haver fet fa molts anys. Això, no, això ho puc fer-ho sempre. Això és un dret humà. Jo tinc el dret a canviar, sempre que vulgui canviar. I ningú m'ha d'encasillar, ja tens 40 anys, 50, 60, no sé quants anys tinc. Perquè els anys biològics no em marquen els anys maduratius, personalment. Ves, que hem d'entendre que la diversitat hi és sempre present i que avui allò que jo no veig demà ho veuré i que entre tu i jo avui això que dinem com a normal demà no ho serà. I quantes coses no han canviat?
0: Moltíssimes.
1: Aníem parlant com estructures familiars, com la forma d'expressar la sexualitat, el gènere, com la manera d'expressar la política, com la forma de comportar-nos amb els diners i l'economia, com la manera de veure la salut a través de mi o dels altres. Vull dir que tot això ens dona ja una mirada de dir és que la diversitat ha d'estar sempre, perquè ens ha de fer trencar coses per canviar-les i remodelar-les. Quan algú diu jo sóc sempre igual, jo no canvio i no modifico, però sembla una mica de greu. Aquesta persona ja m'està dient jo no evoluciono, jo no tiro endavant, jo no...
0: Vam fer un programa que parlàvem de la comunicació no violenta, no? Que aquí també encaixaria, no? En poder introduir aquesta forma, no?, d'expressar-nos. Que inclogui aquesta tolerància ja, diguem, de forma natural.
1: Sí. Penseu que aquest mètode de comunicació no violenta ja neix l'any 1960. Marshall Rosenberg va ser el primer creador d'aquest model que parlava de la comunicació no violenta, que era la forma que ens apropava des d'una empatia autèntica i des d'un sentiment de comprensió. I genera estratègies que no tenen cost personal.
0: Estratègies en la relació.
1: I amb la forma de parlar i la forma de comunicar. La comunicació no violenta té quatre passos, que són molt importants. El primer sempre és ser conscient de la situació, que ens allunya, que ens està, en aquell moment, sent divers. Després, més que buscar opcions per ser iguals, que no cal, és que tu m'expressis què sents davant de la teva forma de viure-ho i què sento jo. I poder escoltar-los, els teus sentiments i els meus. Després explicar-los què necessito en respecte al que jo he vist, no el que tu vius. I jo igual.
0: Cadascú expliqui
1: sempre
0: el que necessita.
1: No què necessites tu. És que tu el que hauries de fer és que tu, quan donem receptes és quan ja som violents. Però la comunicació no violenta parteix de què veig, què visc, què sento, què necessito, i acte seguit els dos junts, buscar quines accions prendrem per apropar-nos, però no per ser iguals. No cal que tu vinguis on estic jo, perquè potser el meu lloc no podràs ocupar.
0: Clar.
1: Cal que...
0: I tampoc cal.
1: No cal. Al contrari, cal que ara, en aquest moment, laboral, marital, de pares i fills, del que sigui, d'amics, puguem trobar aquest espai en comú, aquest espai que ens farà ser millors. Aquesta és l'essència de la comunicació no violenta. Però fixa't que això remarca la tolerància i dona força a l'empatia. A tot el que estem fent cada dia ho hem de revisar-ho.
0: Si
1: jo soc una persona que el que estic donant són pautes i conclusions i judicis, perquè hi ha gent que fa sentències, eh? Si segueixes així, no duraràs gaire. Si em fas això, faràs que jo em passi. Bé, no sé. Després, em fa responsable a mi de coses que no són meves i aquest traspàs de la responsabilitat ja és violent. Això és violència.
0: És que si revisem el que cada dia diem...
1: Clar, una persona intolerant és aquella que quan ja no pot obtindre allò que vol, em carrega a mi allò que sent. és com que no m'entens, ara jo estic trist, o estic deprimida, o faràs que em bogeixi, o al final me n'aniré cansada. O sigui, em traspassa a mi el que farà. Quan jo li dic, pues, fes el que tinguis que fer, pots marxar, pots quedar-te, pots deprimir-te, però en tot cas això no ho faré jo, ni això és meu. I quan tornes a anar al jo i el connectar amb tu, torna a veure una altra diversitat, una altra increpància, una altra separació. I això és un procés que es va, que es va rotant, és circular, i això ho hem de parar-ho.
0: Costa, per això, perquè la dinàmica que estem acostumats no és pas aquesta, eh?
1: No, perquè no ens han ensenyat de petits a ser tolerants. En parlem molt. Omplim
0: ens omplim
1: textos,
0: la boca de
1: fem poesia,
0: que som tolerants.
1: No? Fem jocs florals, Sant Jordis, però no passem el dia a dia. No ens en recordem. Perquè cadascú dels oients, només que vull revisi quants cops jo parlo escoltant i quants cops parlo receptant, ja veurem on està la, la violència. Uh-huh. I violència no només és l'agressió, eh? Violència és quan no fas que jo em senti còmode davant d'una situació. Abans parlàvem de la burla, de l'escarni, inclús de la repressió, de l'agressió, de la presó, perquè no penses com jo o com nosaltres. Aleshores, la comunicació violenta és tot un altre camí on està bé com tu pensis, això passarà, això no passarà, aquí hi ha un límit meu i el teu, i farem d'una forma adequada que això tiri endavant. Uh-huh. Va d'això, eh?
0: I d'alguna manera és una forma de poder treballar, no?, la tolerància, perquè, bueno, si no ens han ensenyat, sí que puc ara, a partir d'ara, no?, del moment en què soc conscient, bueno, fer coses per poder ser més tolerant, no?
1: Sí, perquè tampoc, jo sempre dic a la gent que tampoc cal ser molt tolerant i poc, eh? Uh-huh. Cal que el concepte de tolerància el tingui present. Que en el moment que jo començo una relació, una interacció amb una altra, em posi en posició tolerant. Que només vol dir això, observar i estar atent a el que està passant. I no des d'un silenci. Aquí Marshall ja diu que és al revés. És d'una acció.
0: Ah, o sigui que no es tracta d'aquest que quedis callat, no? No?
1: Així com abans la diversitat és què faré quan trobi algú diferent a mi. I dèiem que era reflexió, mirar l'origen, saber que de bon bé, etc. Quan parlem de tolerància és ja participativa. És quan jo dic què ens està passant, doncs estem pensant diferent, què sento davant d'aquesta diferència, què necessito i què farem. O sigui que la comunicació no violenta es tanca el procés amb una acció. Uh-huh. Això vol dir una acció de millora, de, si més no, de tirar endavant.
0: Uh-huh. I d'alguna manera ho vaig integrant, no?, en el meu dia a dia i també respecte als altres, no?, inclús amb persones que no conegui, perquè moltes vegades sí que veiem actes d'intolerància, no?, en persones que desconec, a més.
1: Sí. I la intolerància porta amb la teva opinió i judici, eh? Però jo m'agradaria també que obrir un tema per allà al proper programa, que és ser tolerant amb mi. Perquè primer ens hem de tolerar nosaltres mateixos. Totes aquelles parts.
0: Un gran tema que també és interessant.
1: Clar, perquè jo vaig tolerant el món, però no tolero a mi. Ho estic interpretant, però no ho estic fent.
0: Clar.
1: Mm? Uh-huh. A més, aquí és com tot un capítol que m'obre una porta de mi sincera, bonica i autèntica de com jo en tolero allò que encara no sé fer, allò que haig de millorar, allò que hauria de ser d'una altra forma. Uh-huh. Pensa que la tolerància és el preludi del perdó. Una persona no pot demanar perdó si primer no ha tolerat. I es tolera amb ella mateixa qualsevol acte que hagi fet escarni cap a algú. I el perdó no és he comès alguna cosa malament, perdona'm, sinó és tot un trànsit de com és algo no adequat, com ho has viscut tu, què puc fer per reparar-ho, i acte seguit ho deixo anar. Però té que haver aquest compromís de reparació.
0: Clar. No, és, no es tracta de dir perdona'm i ja està, no?, amb la paraula, i quedar-te tan ample, no?, de que tu ja ho has demanat perdó, sinó que es tracta de, també d'una acció, no?
1: I també el perdó cap a nosaltres, eh? Que quan jo en tolero a mi, és el mateix procés. Reconèixer-me, veure on està la situació, transitar-ho i deixar-ho anar.
0: Molt bé. Bueno, pues, et sembla que vols comentar alguna altra cosa més de la tolerància? De...
1: No, podríem passar ja a les conclusions després.
0: Molt bé, pues, quan vulguis.
2: Què ens emportem? En

0: Pues Ricard, si et sembla, fem una mica de foco amb alguns conceptes que hem anat parlant i que segurament poden ser els més significatius amb aquest tema de la tolerància.
1: Sí, el primer diríem que per ser tolerant haig de tindre unes capacitats d'observació, de veure què està passant entre tu i jo, entre tu i la situació, o l'objecte o cosa. Després de poder expressar el que sento envers això, què necessito, i passar a l'acció, que és tota l'estructura d'aquesta comunicació anomenada no violenta. Si això ho integrem com una forma natural del ser humà, veurem que les situacions diverses no són mai un problema, sempre són una suma, mai resten. En el moment que jo, a davant d'algú, al costat d'algú, resto, és que ja no som tolerants. Ja no estem acceptant aquesta diversitat, ni l'estem incloent en el que és el món, ni en l'evolució humana. Segon, que per ser tolerant ho haig de ser primer amb mi i després amb tu. I que aquesta autotolerància, forma d'entrar en mi, té molt que veure amb com jo em reconec. I parlàvem d'aquells missatges impulsors, de tot allò que a mi em deien no. No a què? No expressar, no expressar, no créixer, no ser. I tot això em farà una mica el diagnòstic de què està passant amb mi i què estic fent amb els altres. Després, en el moment que jo ja identifico que sóc capaç de reconèixer aquesta part meva, ja puc començar a deixar anar i a transitar per aquest perdó que dèiem, per reparar allò que sense voler o volent no he pogut fer. Això seria la conclusió del tolerar, per després passar el que és el respecte i el que és el perdó per seguir endavant.
0: Molt bé. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui. Continuarem la setmana que ve parlant d'aquest respecte a mi mateix, no? Que crec que és interessant poder parlar-ne i posar-li foco. Moltes gràcies, Ricard.
1: Gràcies a tu, a Robert i als oients. Molt bona
0: sí,
1: nit.
0: Molt bona nit a tots els oients. I ara, avui sí que m'agradaria acabar amb una cançó que parla de persones iguals. És una cançó que ens parla de l'esperança, persones que hem de tenir les mateixes oportunitats davant de la societat, independentment del sexe, de la classe social, la religió, la raça, l'edat, la cultura. Aquest tema forma part d'una campanya que es diu Dona la nota amb persones iguals, que organitza el camp d'aprenentatge Pau Casals i que crec que ens dona uns missatges molt, molt adequats al tema d'avui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat fa uns minuts que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes, que fa mesos que treballa, un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
2: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions, i ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Romero ha recordat que el nou model de finançament, que ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya, no només es veu pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com ha fet saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. El Ministeri d'Educació ha afirmat aquest dimarts que va contactar amb la Generalitat per avisar de les incidències que l'OCDE veia a les proves PISA catalanes, concretament unes taxes d'exclusió de l'alumnat superiors a les establertes. Tal com han confirmat fonts a l'executiu espanyol, va ser a l'abril del 2025 quan l'Estat va rebre una comunicació de l'empresa contractada per l'organització per aplicar les proves. Avui s'ha recalcat que el personal tècnic de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa es va posar en contacte amb els corresponents nivells tècnics del Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya i es van produir comunicacions sobre les incidències. Des del departament que dirigeix Milagros Tolón apunten que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions educatives i no es van traslladar a altres nivells, ja que en aquell moment tècnicament no es podia valorar l'abast ni les possibles conseqüències que aquelles incidències podien tenir. L'eclipsi de sol del proper 12 d'agost està causant furor a Lleida i és que les entrades gratuïtes per veure els espais habilitats per la paeria s'han exhaurit. Així ho ha comunicat l'alcalde Fèlix Larrosa aquest dimarts en una visita als treballs de neteja i desbrossament al voltant del camp de futbol dels Magraners, l'espai més gran amb previsió d'acollir 10.000 persones. Les entrades per aquest punt s'han esgotat en les darreres hores, mentre que les 1.500 del turó de la Seu Vella ja fa dies que es van esgotar. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que autoritza les companyies elèctriques a fer una inversió addicional de 17.900 milions d'euros.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que troben dos rinocerons de 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. Caldes recupera la Festa de la Defensa i retorna el nom popular a la plaça del Marquès per la plaça del 30 de juliol de 1873.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 20 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que dos rinocerons de 200.000 anys són l'excepcional troballa que han fet els arqueòlegs de l'IPES, l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, en la darrera campanya d'excavacions que s'ha fet a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Són dos rinocerons d'estepa, una espècie que va viure a Europa fa mig milió d'anys i va desaparèixer fa 25.000 anys. Però tot i això, és un animal que els arqueòlegs consideren que és força desconegut. Els esquelets s'han trobat sencers i la troballa és excepcional perquè, fins ara, a tot el món només hi ha una cria de la mateixa espècie, Astúries, i un altre animal al nord d'Alemanya, però d'una variant de l'espècie molt més gran. La cova de les Teixoneres és probable que actués com a trampa natural per a aquests animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
3: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn. Van arribar sencers i molts dels ossos es van preservar amb connexió anatòmica, això vol dir que estaven connectats entre ells i guardant una mica la morfologia de l'animal.
2: Al llarg de l'any vinent faran les tasques de restauració i consolidació de les restes per estudiar aquests dos individus. A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i es desenvolupaven aquests animals, que pesaven 2,5 tones.
3: Doncs mira, pot obrir totes les portes des del punt de vista paleontològic, perquè poder estudiar un animal sencer no és gaire freqüent amb aquestes cronologies, estem parlant de 200.000 anys. Val? Després podrem veure també tot el tema ecològic relacionat amb aquests animals, i no solament això, el paleobiològic, com es desenvolupaven, com creixien, què menjaven, si són mascles, si són femelles.
2: Un dels debats que la investigació ha de resoldre és si els animals se'ls van menjar les hienes, que se sap que hi havia a la cova, o si van ser els mateixos neandertals, que aleshores habitaven les coves. Al voltant dels rinocerons també hi han trobat eines com ganivets o ascles, i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedents.
3: Una eina que no té precedents, que és la punta d'una punta de llança feta amb os. O sigui, fa 200.000 anys feien servir els ossos també com a matèria primera, però que fessin puntes de llança, això jo no ho havia vist mai.
2: A banda dels dos rinocerons, a la mateixa cova s'hi han trobat restes aïllades d'un cavall, un ur, que era un toro gegant, tres ossos, un dels quals era una cria, i cèrvids. Les troballes fetes en aquesta darrera excavació són excepcionals.
3: És que cada any és molt important el que trobem, perquè no és el clàssic jaciment que tu trobis una repetició i trobaràs aquest tipus de restes i l'any que ve el tornaràs a trobar una mica més antic. Això d'aquí no és així, o sigui, trobar un rinoceron sencer per mi era una cosa impensable quan vaig començar. Però és que quan vam trobar les restes dels caníbals, clar, també és impensable, per mi jo no m'esperava trobar les restes de caníbals, però és que quan trobes no sé què, quan trobes no sé quantos, i cada any ens sorprèn amb alguna novetat que és impensable o que s'escapa de la nostra imaginació.
2: Els arqueòlegs afirmen que aquest jaciment encara no està esgotat i que es poden fer noves troballes en un futur. L'alcalde de Mollà, Dionís Guiteres, ha anunciat un pas més en la divulgació del patrimoni prehistòric i ha ofert l'espai de Cal Comadran per traslladar-hi el magatzem paleontològic que ara hi ha a la Universitat Rovira i Virgili, amb les troballes de Mollà, amb l'objectiu que pugui ser un gran centre d'interpretació. L'espai se situaria a l'actual magatzem de la Brigada, sota la part de l'antiga fàbrica que ara està rehabilitada.
4: Tenim espai per poder fer acondicionar una part, aquesta part fos aquest arxiu, aquest espai d'emmagatzematge, perquè els investigadors que venen de tot el món per poder seguir amb les seves investigacions, doncs poder-ho fer a Mollà. I poder-ho fer a Mollà, en un edifici com el Comadran, que té totes les comoditats, però que a més tenen d'on ha sortit, que és les coves, a 3 quilòmetres.
2: Els representants de la Generalitat i de la Universitat han visitat l'edifici després de la presentació que s'ha fet a les coves del Toll. El vicerrector de recerca de la Universitat, Urbano Lorenzo, recollia així el guant llançat per l'alcalde de Mollà.
5: Molt en positiu, perquè de fet la vocació de les universitats és generar coneixement, però també divulgar-lo, fer la transferència a la societat, que la societat posi en valor la importància de la recerca que fem, i això només se pot fer quan se mostra. I per tant, una vegada les persones, els científics, han acabat de treballar, almenys en els treballs més immediats, la seva feina, tenir-los exposats perquè la societat també la conegui i l'entengui, és essencial, perquè a més també ens ajuda a generar noves vocacions científiques. Per tant, és molt positiva la notícia.
2: La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Maite Miró, ha subratllat el compromís i la bona feina de l'equip d'arqueòlegs i, a banda de l'excepcionalitat de les troballes d'aquest any, ha destacat que la feina de recerca ha fet créixer de manera molt notable el coneixement de la història del Moianès i també de la història de Catalunya. Miró ha posat l'accent en la divulgació que es fa de les troballes per tal d'acostar-les a la ciutadania. La presentació de l'excepcional troballa s'ha fet aquest divendres a l'espai que es coneix com a Surgència, una bauma situada al mateix complex prehistòric de les Coves del Toll.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. La millor notícia d'aquesta jornada d'avui és que els infants del CRAE de Puigdolena, que continuaven evacuats des de dimecres passat, han pogut retornar avui al centre. Segons han confirmat bombers a aquesta emissora, el foc ja no presenta cap perill, tot i que actualment es manté una dotació a la zona per fer-hi tasques de vigilància i remullar petites revifalles i fumaroles que han anat sorgint durant aquests últims dies, unes feines que s'estan fent en coordinació amb els ADFs. Després d'un cap de setmana en què, com hem dit, només s'han detectat algunes fumaroles i de sufocar avui mateix una soca que fumejava, els bombers recorden que caldrà un temps prudencial sense cap punt calent per poder donar l'incendi oficialment per extingit. De fet, com els mateixos bombers expliquen, la fase de control és això, tenir un ull a sobre, ja que fins que no deixin de sortir fumaroles o petites revifalles, es manté aquesta fase i per arribar a la següent, que seria l'extinció, han de passar uns dies sense fumaroles ni revifalles, i això pot tardar uns dies més. En total, el foc de Sant Quirze Safaja ha cremat prop de 100 hectàrees, una part important de les quals dins de l'espai natural dels Cingles del Bertí.

0: Amb aquest so de festa tradicional, Caldes de Montbui ha viatjat aquest cap de setmana un segle i mig enrere. La vila termal ha recuperat la Festa de la Defensa, una celebració popular que commemora enguany el 150è aniversari del seu naixement, l'any 1876, i que va quedar completament esborrada del mapa a causa de la Guerra Civil. Per explicar als calderins què va passar aquells dies de l'any 1873, la festa va incloure una recreació històrica itinerant per alguns dels punts clau. L'objectiu no era construir un relat sobre bons i dolents, sinó entendre la complexitat de la Tercera Guerra Carlina. Escoltem un fragment d'aquesta recreació històrica.
1: Lluitaven contra el règim liberal i república i a favor del seu pretendent Carles VII. A la vila hi havia els guies de la Diputació, ja en aquells temps, I veïns armats disposats a defensar-la. Els uns preparaven l'assalt, els altres aixecaven barricades.
2: Per tant, teníem aquí els carlins situats a la zona de Sant Feliu, que és el que ocupaven una extensió més gran. I aquí Caldes estava bàsicament per liberals. Llavors, resulta que aquí es preparen, uns es preparen per atacar i els altres per defensar-se. I tots dos estaven convençuts que actuaven en defensa d'una causa, i d'una causa justa i noble, sí o no?
1: Sí, i tant.
2: Llavors, aquí, Cuspi, jo t'he fet una sorpresa avui. Sí, sí, sí.
1: No m'agraden les sorpreses, Virgili.
2: No?
1: No m'agraden gens. Ja ho saps.
2: És veritat, és veritat.
1: Però digue'm.
2: Però te la dic. He preparat un cor.
0: En aquells combats, els veïns i veïnes van aixecar barricades i agafar les armes per defensar la vila de l'atac carlí. I no ho van fer sols. Van rebre l'ajuda de milicians vinguts de Granollers, Sant Manat o Sabadell. 3 anys després d'aquells fets, l'any 1876, el poble va decidir crear la Festa de la Defensa. Un dels grans símbols d'aquesta festa va ser els rigodons, unes peces musicals que el compositor Calderic Climent Cuspinera va escriure per l'ocasió, unes partitures que havien quedat completament en l'oblit i que l'organitzador de la festa, Francesc Camps, va trobar en una recerca històrica inèdita. Escoltem un fragment d'aquests rigodons. Oh, yeah.

0: La Festa de la Defensa, per tant, es va celebrar de manera ininterrompuda durant 60 anys. Tant va ser així que l'any 1932, durant la Segona República, el poble va batejar una petita plaça amb el nom de Plaça 30 de Juliol de 1873. No obstant això, l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada del franquisme va fer que l'espai i la festa s'anul·lessin i també, a més, canviessin de nom i s'esborrés, per tant, tot rastre de les festes populars assumides pel poble com a col·lectiu. La plaça, que rebia el nom de 30 de juliol de 1873, es va rebatejar com a Plaça del Marquès de Caldes. Després de 9 dècades de silenci, la jornada d'aquest cap de setmana no cercava ser un fet aïllat, sinó el retorn definitiu d'aquesta celebració al calendari festiu calderí. Escoltem Joaquim Campistron.
1: Perquè això és un tast. O sigui, el que hem fet avui no és una flor, allò que diuen, una flor no fa estiu. No és fer-ho i ja està. Ho hem fet, ho hem recuperat. No. És a dir, continuem. Sabem que l'any que ve hem de tornar. I hem de saber transmetre a les generacions que ens venen al darrere que aquesta festa va ser anul·lada per la força militar, no per la força de la gent. Per tant, l'any que ve, en quin format ho farem? No ho sé, ja en parlarem, no? Però, evidentment, el que volem és que, el que tenim molt clar des de la Coral és que ha de ser participativa i que ha de convocar poble. De quina manera ho farem? No ho sé. Jo tinc alguna idea, en Xesco en té una altra, l'altre en té una altra, i ja ho posarem en comú i ho veurem. Tenim uns quants mesos per endavant.
0: Durant l'acte es va tornar el nom que el poble havia decidit fa tants anys enrere a la plaça, que molta gent anomena la plaça del Cargol, i ara torna a portar el nom de plaça 30 de juliol de 1873, retirant definitivament el títol nobiliari imposat pel franquisme. Una coincidència temporal rellevant, ja que l'acte es va fer al voltant del 18 de juliol, data de l'alçament militar del 36. L'alcalde Isidre Pineda destaca el valor democràtic.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines amb aquest, recordant aquest esperit del 30 de juliol de 1873, en el que justament doncs, es compleixen 150 anys, perquè va ser el 1876, quan es va començar a celebrar aquesta festa de la defensa. I avui, doncs, a més de fer aquesta recreació històrica, jo crec que el que estem celebrant és que Caldes és un gran poble. Caldes és un gran poble i és un gran poble també per la seva gent, perquè aquesta idea va ser popular, va ser d'uns veïns i veïnes que estaven fent recerca històrica, que són en Joaquim Campistron, en Xesco, que tenen, són, diguem-ne, usuaris habituals de l'arxiu històric i també de l'oficina de memòria històrica, de memòria local. A Caldes, com sabeu, tenim una regidoria enfocada a la recuperació de la memòria històrica i a la recuperació de la memòria democràtica. I molta feina de la que fem és justament a vegades desenterrar capítols calderins que d'alguna manera doncs potser són dolorosos. I parlo de la Guerra Civil, potser les guerres carlines també poden generar controvèrsia. Però intentem recuperar el que va passar i explicar-ho, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
0: Un compromís veïnal que fa que 150 anys després la memòria històrica retorni als carrers i places de la Vila Termal. Una cinquantena de persones van omplir aquest passat dissabte la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines per la presentació de l'associació Sinapsi, un projecte artístic nascut des de la connexió entre dues creadores locals, la Carme Vinyes i l'Aida Fernández. La nova entitat neix amb l'objectiu de gestionar, produir, difondre i educar la mirada cap a tota mena d'expressions artístiques al municipi. Per donar-se a conèixer, van optar per fer una performance immersiva i transformar la sala d'actes en una xarxa neuronal viva que combinava pintura, teatre, llums i música creada amb intel·ligència artificial. Una metàfora sensorial del que volen que sigui l'associació. Elles mateixes ens expliquen què volen fer amb aquesta associació.
3: Sinapsi neix amb la trobada de dues dones, l'Aida Fernández i la Carme Vinyes, un encontre casual que mica en mica va anar afiançant-se en trobades i fins que va arribar una connexió total.
4: D'aquí ve el nom de Sinapsi.
3: Exacte. I va desembocar en la creació d'una associació artística per tal de gestionar, difondre, produir i educar el món de les arts.
4: Avui trobem diverses formes d'expressió artística. La pintura, la part digital, la part de moviment, bueno, una mica inquietuds d'expressió artística que tenim. Les dues, la Carme ve més de la part més plàstica i performàtica i jo més del moviment i el teatre.
0: Tant la Carme com l'Aida acumulen una llarga trajectòria en el món de la creació. La Carme més vinculada a les arts plàstiques i la performance i l'Aida al moviment i al teatre. Ara, però, han decidit apostar per començar aquesta associació a Sant Feliu, al seu poble, al lloc on habiten. Després de l'acció artística, la jornada va tancar amb un espai de trobada on el públic va poder compartir impressions amb les creadores.
4: Sinapsi és una peça escènica, performàtica, que neix una mica de la necessitat de presentar-nos i la millor manera que tenim de presentar-nos i comunicar-nos és el llenguatge, és la creació. Llavors, la peça en si és una metàfora d'una sinapsi real. I vam fer un muntatge a una instal·lació que representava una xarxa sinàptica, com de ser el cervell. Hem utilitzat molta llum, joc amb les llums, hem utilitzat el color, la pintura, el moviment, hem creat la música i els sons a través de intel·ligència artificial, unes projeccions fotogràfiques i bueno, hem fet una creació de projecció. Per tant, hem treballat la part digital i era una forma d'explicar qui som, d'on venim, què fem i quin potencial, no?, pot tenir Sinapsis com a associació.
0: Ara Sinapsis obre una etapa de gestió i preparació de tallers i altres projectes que de ben segur ompliran els carrers i els espais de Sant Feliu.
4: Tenim, som dues persones molt creatives i tenim el cap que ens vull. Sobre la taula hi ha tres propostes, a part d'uns tallers que volem fer amb altres entitats, associacions del poble, que ja estan mig preparades. I una mica és com definíem Sinapsi, no? La gestió, la difusió, la producció artística i l'educació de la mirada una mica de les arts, no?, del poble. En general és apropar tota aquesta expressió artística, aquesta mirada, cap aquí a Sant Feliu.
3: Val, jo volia apuntar el que deia l'Aida ara, no? És important ara que encetar aquesta nova fase amb calma, perquè bé, serà una fase una mica més burocràtica i de proposar i a veure quina rebuda per la part de l'Ajuntament, també, no?, evidentment. I, bueno, mica en mica, doncs això, intentar fer unes propostes molt interessants que engresquin a canviar, tal com deia l'Aida, la mirada. I, bueno, hi ha molta energia i positivitat. I també, alhora, relax, eh?
4: Disfrutar. I disfrutar, exacte, que realment és per això, no? L'art s'ha de viure i s'ha de gaudir.
0: Sinapsi arrenca així el seu camí amb la voluntat de gaudir del procés creatiu, canviar mirades i demostrar que l'art també es fa i es viu als pobles.
5: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
6: Hola, què tal? Comença una nova setmana, ho fa amb un temps estable. He perdut ja el compte, no sé quants dies fa que no plou, no sé quants dies fa que tenim aquesta calor intensa I de moment ja dic ara mateix que aquesta setmana no afluixarà pas gaire. De moment, avui màximes de més de 30 graus clarament, molt de sol, algunes nubes a la tarda, però molt poca cosa. I aquesta serà la tònica de tota aquesta setmana. Continuem amb altes pressions a sobre, les pertorbacions molt lluny i les probabilitats de tempestes d'estiu, de moment, no es veuen per enlloc. Molt poques tempestes d'aquest juliol. Normalment, cada estiu n'hi ha alguna. Són més habituals al mes d'agost, però al juliol ja se'n produeixen també tempestes. Pues aquest juliol, molt, molt poques tempestes a Catalunya. Veurem en pròxim mes si n'hi ha més del compte o serà com aquest i no n'hi hauran gaires. Aquesta setmana, com dèiem, molt poques tempestes, demà un temps molt semblant al d'avui, temperatures de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20, una mica per sobre dels 20, mig tropicals, les últimes que estem passant, amb bastanta humitat, i demà algunes nuvolades també a la tarda. Poca cosa. Mateix panorama, mateix que dimecres i dijous. No canvia l'anticicló a sobre. Calor, més de 30 graus cada dia. Una calor moderada, una calor persistent. I les mínimes al voltant dels 20 graus. L'única novetat de divendres és que la temperatura pot baixar una mica, 1 o 2 graus. Si aquests dies, fins i jous, tindrem màximes de 33-34 graus, el divendres estan al voltant dels 31-32 graus. I les mínimes, tota la setmana, al voltant dels 20 graus. I poden haver alguns dubtes d'evolució de la tarda, sense més conseqüències. En definitiva, molt tranquil·litat, molt de sol i molt d'estiu una setmana més. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents de l'1 d'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Vedrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida una arritmia que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: La primavera no comença només al calendari. Comença en la llum que s'allarga tímidament, en l'olor d'humitat nova, en aquell instant en què el camp o la ciutat sembla respirar més a fons. Avui, en aquest programa cultural, celebrem aquest punt d'inflexió subtil que no fa soroll, però ho transforma tot. El començament de la primavera és una promesa. Els ametllers s'avancen, els carrers recuperen converses a les terrasses i els llibres sembla demanar lectura a l'aire lliure. No és casual que tants creadors hagin trobat en aquesta estació una metàfora de renaixement. Potser això és la primavera, el record que del desordre de l'hivern en pot néixer una forma nova, inesperada i viva.
1: Albert Camus, amb la seva sensibilitat mediterrània, deia: "Enmig de l'hivern vaig descobrir en mi un estiu invencible." Aquesta frase, tan citada i tan necessària, ressona avui amb força. Perquè la primavera no és només una estació exterior, és una actitud. És la decisió íntima de tornar a començar. En l'art, la primavera és moviment, festivals que desperten, teatres que obren finestres, museus que s'omplen de visitants que passegen sense pressa. En la música, és un allegro que s'insinua. En la literatura, és aquella primera pàgina que promet una història nova.
2: Potser per això cada primavera ens convida a una petita revolució personal, a revisar rutines, a sembrar projectes, a deixar enrere alguna ombra. No tot floreix alhora i no tot ho fa amb la mateixa intensitat, però tot s'orienta cap a la llum. Així doncs, que aquesta nova estació ens trobi desperts, curiosos, que, com els arbres, tinguem la paciència de brotar quan sigui el moment. Benvinguda, primavera, i benvinguts tots vosaltres a aquest espai on la cultura, com la natura, reneix a cada programa. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: al mirador.
1: La majoria de civilitzacions antigues, tot i que tenien coneixement de l'existència i els moviments dels cossos celestes, creien fermament que els seus déus hi tenien alguna influència. Segons la mitologia grega, els déus simbolitzaven elements de la natura, esdeveniments astronòmics i meteorològics, o idees com l'amor, la mort o les guerres. L'equinoxi de primavera, que representa el ressorgir de la natura després d'un fred hivern, s'explicava mitjançant la tèrbola història de Persèfone.
2: Persèfone, deessa de la primavera. Aquesta és una de les llegendes més velles i tràgiques de la mitologia grega. Persèfone era filla de Demèter, deessa de l'agricultura i de les collites, i de Zeus, el sobirà dels déus. La jove vivia feliç entre prats florits, rius clars i camps verds. Allà on caminava, la terra esclatava en colors i perfums. Era la imatge mateixa de la primavera. Un dia assolellat, mentre collia flors amb les nimfes, la terra va tremolar. De sobte, el sol es va obrir i en va emergir un carro de foc tirat per cavalls negres. Era Hades, senyor del món subterrani. Fascinat per la bellesa de Persèfone, la va raptar i se la va endur a les profunditats del seu regne. Els crits de la jove es van perdre en l'aire.

0: i ningú no va poder ajudar-la. Quan Demèter va adonar-se de la desaparició de la seva filla, el dolor la va envair. El poeta Joan Maragall hi va posar aquestes paraules.
1: Salut, Demèter Augusta, que dus les estacions i el do de ses fruites. Quin home, quin déu t'afligia robant-te la filla, robant-te Persèfona, que jo he sentit el seu crit, mes el raptor no el veia.
2: Demèter va recórrer el món durant dies i nits, amb una torxa a cada mà, preguntant a déus i mortals si l'havien vista, però ningú no li donava cap resposta. Consumida per la tristesa, va abandonar les seves funcions. Els camps es van assecar, els arbres van perdre les fulles, les llavors no germinaven, la terra es va tornar estèril. Va arribar el primer hivern. Davant la fam dels humans, Zeus va intervenir. Va enviar el missatger dels déus perquè negociés amb Hades el retorn de Persèfona. El senyor dels inferns va acceptar, però amb una condició. El pacte va ser aquest. Persèfona passaria una part de l'any amb Hades, al món subterrani, i l'altra part amb la seva mare, a la superfície.
1: Filla, viuràs amb mi a vora el pare Crònida, nubulós, i seràs honorada per tots els immortals. Més, segons lo que hagis tastat allà baix, tornaràs al pregon de la terra per viure-hi el terç de l'any, i les altres estacions amb mi i amb els déus immortals. Quan la terra en temps de primavera s'ornarà de ses flors oloroses, tu ressorgiràs de l'espessa tenebra envers meu, meravellant els déus i els homes mortals.
0: Així, quan Persèfona torna amb Demèter, la terra floreix, els camps reverdeixen i arriba la primavera. Però quan ha de tornar al món Hades, Demèter plora la seva absència i la natura s'adorm en la tardor i l'hivern. I així, any rere any, el cicle es repeteix. És la història d'una filla dividida entre dos mons, d'una mare que estima sense límits i del ritme matern de la natura. I encara avui, quan les primeres flors s'obren després del fred, diuen que és Persèfona que torna a casa.

0: Això que sentíeu era l'òpera Persèfona d'Igor Stravinsky. Hem engegat amb el mite de Persèfona, deessa de la primavera, i no podíem fer altra cosa que estirar aquest fil musical que uneix el mite amb un dels compositors que van sorprendre tothom al començament del segle XX. Aquesta no és una de les peces més conegudes d'aquest compositor rus. Segurament us deuen sonar les obres cabdals del compositor, l'Ocell de Foc i la Consagració de la Primavera. En el cas de la Consagració, la complexitat de la música i els violents passos de la coreografia van provocar les xiulades de desaprovació del públic, que va començar a discutir entre els que hi estaven a favor i els que hi estaven en contra. Després van començar els crits i les baralles als passadissos del teatre i tot plegat va acabar en un gran avalot. Persèfona és una òpera oratori-ballet, és a dir, és música, text i dansa. Una obra total en què s'uneixen tres àmbits artístics: la música de Stravinsky, la dansa i el text de l'oratori, que va escriure André Gide, i un dels grans intel·lectuals de la França de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.
1: Nymphes, mes sœurs, mes compagnes charmantes, comment pourrais-je avec vous désormais rire et chanter insouciante, à présent que j'ai vu, à présent que je sais qu'un peuple insatisfait souffre et vit dans l'attente.
2: L'obra es va estrenar el 1934 a l'Òpera Garnier de París amb una de les grans ballarines i actrius d'aquella època, Ida Rubinstein, que havia estat deixeble del ballarí coreògraf rus Michel Fokin, havia treballat amb els grans noms del món artístic d'aquell moment, com Sergei Diaghilev, que va ser el creador dels ballets russos, i el mateix Vaslav Nijinsky, el mític ballarí. André Gide havia escrit el text sobre aquell mite i la ballarina Rubinstein va engrescar Stravinsky perquè hi posés música. Sembla que Persèfona no ha estat una de les obres més difoses d'aquest compositor, però és curiós com justament ha estat representada dues vegades al Teatre Colón de Buenos Aires, una molt aviat, el 1936, de la qual podríem destacar la participació en la part recitativa de Victoria Ocampo, la gran escriptora intel·lectual argentina, una dona excepcional, amiga de Stravinsky, i una segona vegada es va muntar al mateix Teatre Colón el 1995. De fet, Jorge Luis Borges, el 1936, va publicar la versió en castellà del text de l'òpera a la revista Sur.
3: A las ninfas has encomendado a Perséfone, tu hija querida, que hace la primavera sobre la tierra y se alegra con las flores de las praderas. ¿Cómo te fue arrebatada? He ahí lo que nos cuenta Homero.
2: Ja veieu, doncs, que podríem dir que aquesta obra i aquest compositor són un nus en què participen i amb què estan relacionats els grans noms d'una època convulsa. Havien passat la Primera Guerra Mundial i s'acostaven a la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, però en què hi havia una gran creativitat, ara fa més o menys 100 anys.

0: Si fem un salt en el temps i per continuar enllaçant les primaveres, anem fins al Renaixement i a l'Alegoria de la Primavera de Sandro Botticelli, que és un dels quadres més vells d'aquest gran artista florentí, ple de simbologia i de mitologia. Nosaltres deixarem de banda el déu Mercuri, que surt a l'esquerra de l'obra. Tampoc no ens fixarem en les tres gràcies, que representen la castedat, la bellesa i la voluptuositat. Tampoc no ens fixarem gaire en la deessa Venus, al centre del quadre, ni en Cupido, déu de l'amor i fill de Mercuri i Venus. Ens centrarem en els tres personatges de la dreta, Flora, la nimfa Cloris i Zèfir, el déu del vent. Tot i que hi ha moltes teories sobre com s'hauria d'interpretar aquesta obra, ens quedarem en una de les hipòtesis que se centra en aquests tres personatges que dèiem i que es basa en una obra d'Ovidi, el gran poeta romà, que recull el mite de Zèfir, que desitjava la nimfa Cloris i que, com veiem al quadre, en respira, feia que nasquessin flors del seu alè.
1: Així doncs, com sovint passa en les històries en què apareixen déus i deesses, Zèfir va posseir Cloris i després se'n penedí, de manera que la va convertir en la deessa Flora i li va regalar un jardí de gran bellesa en què sempre era primavera. I així ho teniu al quadre. Zèfir a la dreta del tot encalça Cloris, que apareix amb flors a la boca, la qual tot seguit es transforma en Flora, que està situada al seu costat amb un vestit ple de flors. Totes dues figures femenines d'una gran bellesa, en contrast amb Zèfir, que n'expressa la seva força amb el vent que li surt en la boca. Ja ho veieu, tota una història pintada en una petita part del quadre. I el regal que va fer Zèfir a Flora, doncs hi és. Tot el quadre està ple de flors i plantes, més de 200 espècies botàniques, diuen. Recordeu la música amb què introduïm aquesta part del programa? Doncs és justament a Cloris, de Reinaldo Hahn, un músic de finals del segle XIX i començaments del XX. Si la busqueu a Spotify o Apple Music, si podeu, mireu que sigui cantada per Lea Desandre. Una gran veu.
2: Aquest quadre ha estat influència de molts creadors. N'és un exemple Una primavera per a Domenico Guarini, la primera novel·la de Carme Riera, de 1980. La teniu reeditada per Edicions 62, revisada per l'autora i amb un nou pròleg, que revela alguns dels enigmes que han acompanyat aquesta novel·la al llarg dels anys. La novel·la intenta resoldre un cas. Per què Domenico Guarini ha atemptat contra la primavera de Botticelli? Isabel Clara Lavern, periodista del diari català, La Nació, va a Florència per assistir al judici de Guarini i enviar des d'allà una sèrie de cròniques. Mentre investiga els motius que portaren Guarini a la destrucció del quadre, intenta resoldre els seus problemes personals. Davant el quadre, que ha estat restaurat, la periodista s'adona que el cas de Guarini i el seu tenen molts punts en comú. A la primavera hi ha la clau d'ambdós enigmes.
0: Segons pareix, actuar sol, sense prendre cap precaució. Ho feu davant d'unes 50 persones, a dos quarts d'una del migdia, l'hora en què el museu és més freqüentat. Justament el 21 de març de l'any passat, coincidint amb el començament de la primavera. Utilitzar pintura vermella d'esprai, empastifar el quadre i amb una navalla intentar desberlar la fusta traçant un signe estrany com una mena de papallona als peus de Flora. Domenico Guarini somrigué al públic. Oposar uns minuts de resistència amb la navalla amb la qual ferí lleument un dels vigilants, però no intentar escapar-se. I com si esperés la inevitable arribada de la policia, restar davant de la seva obra. Emmanillat, es deixà conduir com un xot de cordeta, negant-se, però, a pronunciar cap paraula.
1: I parlant de primavera, és obligat escoltar i comentar la composició més coneguda d'Antonio Vivaldi, La primavera. Antonio Vivaldi, conegut com el Prete Rosso, capellà roig, perquè era pèl roig i sacerdot, va ser un geni barroc que va compondre més de 500 concerts. dels quals destaquen les quatre estacions que tothom coneix. Tot i ser capellà, gairebé mai va dir missa per problemes de salut i va morir en la pobresa i l'oblit. Johann Sebastian Bach, que l'admirava profundament, va redescobrir Vivaldi i va transcriure diversos dels seus concerts per a orgue i clau, la qual cosa va ajudar a difondre el seu estil.
2: Doncs ara parlarem de l'obra. La primavera, de les quatre estacions, és un concert per violí solista i orquestra de corda, és a dir, violins, primers i segons, violes, violoncels i contrabaixos, i amb un baix continu. Aquesta obra està inspirada en els quadres sobre les quatre estacions que va veure a una sala d'un palau de la seva Venècia natal, i molt especialment en uns sonets que ell mateix va escriure i que retrataven cadascuna de les estacions de l'any. És a dir, cada estació és un concert i cada concert descriu uns poemes repartits als versos al llarg dels tres moviments. I què és un concert solista? Doncs, en el barroc, és una obra amb tres moviments. Un moviment allegro, és a dir, ràpid, un altre moviment adagio, lent, i un tercer moviment allegro, ràpid. Vivaldi va escriure, doncs, una música descriptiva. La primavera d'Antonio Vivaldi és una obra molt fàcil d'entendre perquè explica amb música tot el que passa a la primavera. I ara escoltarem del concert de la primavera el primer moviment, l'allegro primer, seguint els versos del poema que ell mateix va escriure. Veureu que cada frase del poema la va envoltant el tema principal. Això se'n diu un ritornello. Ritornello vol dir que va repetint i repetint el tema principal entremig de cada vers. Comença el tema principal, toca tota l'orquestra, fa intens fort i fluix, aquest seria el tema principal que tothom coneix. Ara amb intensitat més fluixa. I ara el primer vers.
0: Vinga. La primavera ha arribat.
2: La peça comença amb un ritme viu i lluminós i va transmetent la sensació de natura que desperta després de l'hivern. Fixeu-vos aquí.
0: Els ocells la saluden amb els seus cants.
2: Fixeu-vos, un diàleg entre violins. Imiten perfectament el cant dels ocells. Melodies ràpides, agudes. Tornem al tema principal.
0: I els rierols, sota la brisa, flugeixen amb el seu murmuri.
2: Aquest és un moment on realment la música reflecteix el que diu el poema, els rierols, no? L'aigua, va baixant d'una manera tranquil·la, va baixant. Molt bé, segueix aquesta melodia i tornarem amb el tema principal amb una altra tonalitat.
0: El cel es cobreix d'un foc mantell i els llamps i trons anuncien la tempesta.
2: Una música molt més viva, un diàleg entre el violí solista i l'orquestra, recreant els trons i llamps, viva, forta. I tornarem al tema.
0: Quan aquesta calla, els ocells tornen amb els seus cants harmoniosos.
2: Molt bé, els violins, primers, segons i el baix continu. Tornem a un tema que depèn del tema principal. Veieu que és una tempesta breu, perquè s'ha calmat molt ràpidament, l'ambient és alegre. Fixeu-vos, els ocells ja tornen a ressorgir amb els seus cants i el baix continu que els segueix. I el tema per acabar, el tema principal. ara més fluixet, i donarà pas a l'acabament. La primavera és com un petit conte sense paraules. Vivaldi utilitza la música per pintar paisatges, sons i emocions. És per això que, tot i ser una obra antiga, continua sent molt fàcil de gaudir i d'imaginar avui en dia.
1: I ara que hem fet l'audició, després de la música, les paraules. Tarda de primavera. Magnífica. Hora baixa. Les orenetes xisclen a les cornises de les cases. Poca gent al carrer. Tres o quatre persones que venen amb el pot d'alumini de cercar la llet. Les acàcies, florides a la petita flor blanca, fan una olor mòrbida, una mica trista. Se sent, carrer avall, el picar dels martells a l'enclusa del ferrer. Tres o quatre portes més enllà de casa, el fill del lampista, amb la finestra oberta, fa els seus monòtons, inacabables exercicis de violí, esblaimats. No hi ha res més eficaç per posar pell de gallina que sentir un violí d'una manera desinflada. El dia s'ha allargat. El cel de ponent té un color de taronja molt tènue, com el so del violí del lampista. Aquest color, que d'una manera gairebé inconscient, ens sembla la quinta essència de la cursileria. És el color de fons de les estampetes. Quan arriba aquest temps, em demano d'on em deu provenir la desfibració, la buidor que sento en el cor i l'esperit. Quadern gris, de Josep Pla.
0: I ara passem al vers número 87 de Mercè Rodoreda. Núvol negre que t'aclofes, no facis més negre el tany. Immòbils pensen les tofes, la primavera és engany. Pescador que peix no estrenes, altera un ruixat a penes, llisós de murmuri blau. I una gota que no mulla, pel ventre verd d'una fulla, rellisca, però no cau.
2: D'Emil Dickinson, a la primavera hi ha una llum. A la primavera hi ha una llum que no es pot trobar en cap altre moment de l'any. Quan el març tot just ha arribat, a fora s'alça un color sobre els camps isolats que la ciència no pot encalçar, però que la natura humana sent. Sobre la gespa s'està esperant, assenyala l'arbre més llunyà i sap que gairebé et parla el més allunyat vessant. Després, mentre els horitzons avancen, o els migdies es van movent sense la fórmula del so, ella passa i nosaltres ens quedem. Una sensació de pèrdua que afecta el nostre contentament, com si el comerç hagués envaït de sobte un sagrament.
1: Josep Maria de Sagarra, fragment inicial dels Ocells Amics. Mireu, dalt d'aquella branqueta de magraner, quina llei de cosa més lleugera i més fina, que no para ni un moment i vinga a moure's i saltar d'un cantó a l'altre. Fixeu-vos-hi bé, ara ja ha volat i és dalt de la prunera, ara ha baixat a terra, ara torna a enfilar-se branques amunt. Us heu convençut que no pot estar ni un moment sense moure's? És una tallareta de cap negre, un d'aquells ocells de bardissa que les hortes i els jardins no hi falten mai pel bon temps de primavera. Guaiteu aquest ocell i guaiteu tots els ocells i la primera cosa que us sorprendrà és aquesta necessitat que tenen de moure's. Per a un ocell, viure vol dir això, vol dir bellugar-se sempre. Els ocells són actius, són diligents, són lleugers, sobretot a les altres criatures.
0: Tragèdia espectaculosa, de Bartomeu Rosselló Pòrcel. L'ombra dels arbres sobre l'herba és teva, i el vi dins els cristalls encesos, blancs, fill de noces terribles entre el sol i la terra. El dia morirà si tu dius el secret de la sang, el despòtic secret que et nua a cada solc i a cada núvol. Infant que saps paraules revelades, presideix el suplici de la tarda. Desvetlla't en el vent de cada fulla, com una flama perseguida d'aires. Deslligaràs les feres i les brases, palau de foc i palau de carn. Carenes i serrals cremen altíssims, proclamen el martiri de la tarda. Vall de vents, progrés de la primavera, bressa l'infant i encén magranes i prunes.
2: I ara anem per les recomanacions. D'entrada us volem recomanar una pel·lícula que es diu Esplendor en la hierba, on Natalie Wood i Warren Beatty interpreten dos joves que viuen la repressió d'una societat rural i la depressió del 29. Està inspirada en els versos del poema Oda a la immortalitat de William Wordsworth, un dels més importants poetes romàntics anglesos. Concretament, en una escena es reciten aquests versos que donen nom a la pel·lícula. En paraules de la gran Núria Espert, els podreu escoltar.
3: Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que me deslumbraba, aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre perdura en el recuerdo.
2: Molt bé, i una altra de les recomanacions que us volem fer és un llibre que es diu Les primaveres i les tardors, del Baltasar Porcel. La síntesi seria, al voltant d'una taula, la família Taltabull s'aplega per celebrar la nit de Nadal. Per una sola nit, la memòria familiar es fa present i crea una atmosfera màgica on passat i present, mite i realitat, tenen la mateixa consistència. El podeu trobar en el grup 62 Col·lecció La Butxaca.
0: I continuem amb més recomanacions. Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti. Una visió humana sobre l'exili i la dictadura en què, curiosament, no arribarem mai a perdre l'esperança. La podeu trobar a Editorial Alfaguara. I El jardí de primavera, de Tomoka Shibasaki. Una mirada magistral a la soledat urbana actual. Una emocionant història sobre la pèrdua, l'amistat i les moltes maneres en què podem viure les nostres vides. El trobareu a l'editorial Quaterni. I acabarem amb el llibre Testament a Praga, escrit per Tomàs Pàmies i editat per la seva filla, Teresa Pàmies, publicat el 1971. És un relat autobiogràfic on Tomàs Pàmies repassa la seva vida des de l'exili a Praga. Tot i que el llibre se centra en la reflexió política i la memòria, la ciutat de Praga i la seva atmosfera hi són molt presents.

0: Avui, com que hem dedicat el programa a la primavera, parlarem de l'origen dels noms de les estacions, començant per la primavera, clar. Primavera prové del llatí primum ver, que en llatí vulgar era primavera, que corresponia a la primera part del que s'anomenava veranum tempus, que ara seria el nostre estiu. Fixeu-vos que en castellà aquest veranum va ser l'origen del verano, tot i que també tenen la paraula estio, que prové del llatí aestas i que es feia servir per al tempus estivum, que correspondria a la part de l'estiu més calorosa. Tot plegat es deu al fet que en el món antic es concebia el bon temps com un període continu. Començava la primavera, quan tot floreix, i acabava l'estiu, quan tot madura i fructifica.
1: En català es va fer servir solament la paraula estiu, que prové de estivium, que deriva d'aquest aestes que dèiem abans. Si arribem fins a la tardor, us direm que l'origen és el llatí tardatio, que fa referència a tardança o trigança. Però aquí tenim una curiositat. La forma més estesa per a la tardor fins a començament del segle XX era primavera de l'hivern, però es va perdre per la influència de la llengua literària. De tota manera, recordeu aquell poema de Joan Salvat Papasseit que canta Joan Manel Serrat? Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta conrada, i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera, i tota fulla verda eternament. I ja arribem a l'hivern, que prové del llatí hivernum, que era l'abreviació de tempus hivernum.
2: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls, de Mots pel 21. Esperem que us hàgiu, passat una estona ben agradable. I avui ens acomiadem amb la dansa de la primavera de la Maria del Mar Bonet, una cançó amb arrels molt mediterrànies.

Avui és un dia molt especial, és el 25 de novembre i és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i des del viatge a l'altre ens hi volem sumar i volem dir la nostra, perquè entendre altres mons també vol dir denunciar totes les formes de violència i defensar la vida, la dignitat i els drets de les dones.

Viatjar no sempre vol dir fer maletes. A vegades vol dir escoltar, entendre i atrevir-nos a mirar més enllà de la nostra mirada habitual. Per tant, cal obrir encara més la mirada i eliminar qualsevol tipus de violència contra les dones. Però no només avui, sinó cada dia. En cada programa obrim una finestra a una manera diferent de viure, de resistir, de lluitar i d'estimar. Històries que ens qüestionen, ens sacsegen i ens connecten. Històries on donem espai a les veus que massa sovint queden a la perifèria. Les dones, les comunitats oblidades, les persones que transformen el món en silenci. Així que prepara't, perquè avui tornem a desplegar el passaport imaginari i el mapa de preguntes incòmodes i necessàries. Viatjarem, com sempre, per mirar el món i per mirar-nos a nosaltres mateixos d'una altra manera. Benvingudes, benvinguts al Viatge a l'Altre. Comencem!

què serà? Amb aquest què serà, serà, comencem a endevinar. És un conjunt de països estenent-se d'est a oest del continent africà. El separa l'oceà Atlàntic d'una banda i el Mar Roig de l'altra. I avui, al viatge a l'altre, ens endinsem al Sahel.

El Sahel és literalment la costa, però no la costa del mar, sinó la costa del desert del Sàhara. És una línia immensa, gairebé recta, que travessa l'Àfrica de banda a banda, des del Senegal a l'oceà Atlàntic fins a Etiòpia, a tocar del Mar Roig. Una frontera natural on el desert s'acaba i comencen les sabanes, on la sorra es barreja amb els primers verds i on durant segles han conviscut pobles nòmades, agricultors, comerciants i també pastors transhumans. És una regió enorme, diversa, vibrant i alhora fràgil. Aquí s'hi barregen cultures, llengües i maneres de viure molt diferents, però també s'hi acumulen alguns dels grans reptes del món contemporani, la desertificació i el canvi climàtic, que fan retrocedir els cultius perquè governs febles, estats enormes amb fronteres impossibles de controlar i una història recent marcada per la violència, les guerres i la radicalització no els deixen viure. Per entendre el present, cal mirar el passat recent. A principis dels anys 2000, el Sahel ja patia tensions per la terra, l'aigua i l'accés a recursos. Però el gran terratrèmol que va arribar el 2011 amb una caiguda del règim de Gaddafi a la Líbia ho va detonar. El país s'enfonsa en el caos i milers d'armes, moltes d'elles pesades, travessen les fronteres cap al sud. Combatents tuaregs, que havien estat al servei del dictador, tornen a Mali armats i la regió esdevé un polvorí. El 2012, el nord de Mali cau primer en mans de rebels i després de grups jihadistes vinculats a Al-Qaeda. França intervé, però el conflicte s'estén pel Níger, Burkina Faso i més enllà. A mesura que els estats perden control del territori, apareixen milícies, venjances entre comunitats, tràfic d'armes, contraband i un sentiment d'abandonament generalitzat. En molts pobles, l'única presència que queda és la dels grups armats. I enmig de tot plegat, la població civil. Pagesos que veuen com les seves collites s'esvaeixen, famílies

Famílies que fugen del terror, infants reclutats, dones víctimes d'abusos i pobles sencers que desapareixen sota les cendres. Davant d'això, molta gent només veu dues opcions: quedar-se i morir, o marxar i jugar-s'hi la vida. La migració al Sahel no és una decisió, és un últim recurs desesperat. Molts emprenen el camí cap al nord, travessant deserts on no hi ha res. Només silenci, calor i cossos que ningú recull. Es diu que el Mediterrani és una gran fossa comuna, però el desert de Tanesrut és encara pitjor. Allà no queda rastre, no queda memòria, s'esvaeixen. D'altres arriben a Líbia, un país trencat, on són extorsionats, torturats o venuts com esclaus. I qui aconsegueix pujar a una barca s'enfronta a un Mediterrani que s'ha empassat desenes de milers de vides en els últims anys, ja ho sabeu. Moltes d'aquestes persones venen d'aquesta franja que avui intentem explicar, el Sahel. Una terra castigada però no pas vençuda. I és per això que, quan parlem d'aquesta regió, no només parlem de guerra i migracions, parlem també de resistència, de comunitats que s'organitzen, de dones que lideren projectes agrícoles, de joves que creen cooperatives, de mestres que continuen fent classe sota un arbre perquè l'escola ha estat construïda, i parlem també de música, d'espiritualitat, d'una mena de viure pausada i profunda, i també d'un futur que encara es pot construir si l'escoltem amb empatia, respecte i amb el nostre tarannà. El Sahel és, en definitiva, una de les grans cruïlles del segle XXI, un lloc on el futur d'Àfrica, i potser també del món, es juga més del que ens imaginem. Avui, des d'aquest viatge a l'altre, hi posem la mirada i l'escolta i la veu.

0: Vist el context, anem al terreny. Parlem ara amb la periodista Èlia Borràs. Molt bona tarda, Èlia, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per atendre'ns en directe. Tot bé?
1: Sí, molt bé, gràcies.
0: Molt bé. No, gràcies a tu. En primer lloc, sempre ens agrada preguntar, bueno, en aquest cas ja sabem quina és la relació que tens amb perquè estàs a Burkina Faso, ja sabem quina relació tens perquè ets periodista i treballes allà, però quant de temps hi portes exactament?
1: Doncs fa 4 anys, quatre més anys. O menys, que vaig arribar. Sí.
0: Déu-n'hi-do. I quina seria la fotografia que vas veure fa 4 anys? Com seria la situació de fa 4 anys?
1: Doncs fa 4 anys com vaig arribar, el 2021, era bastant diferent a que ara, perquè en aquell moment hi havia un govern, diguem-ne, elegit democràticament, i després va ser el 2022 que va canviar tot a nivell polític després de que hi hagués 2 cops d'estats en un mateix any, un al gener i l'altre al setembre. I, bueno, també la situació de seguretat, doncs, s'ha anat avançant. A algunes zones ara ja s'hi pot anar i abans no s'hi podia anar. Bueno, la gent també ha canviat bastant en la relació amb la política, no? I amb el junta militar que hi ha ara mateix al govern. I, bueno, una mica així.
0: Ostres, has dit moltes coses en molt poc temps, eh? Anem a pams.
1: Perdó, ja.
0: No, tranquil·la,
1: tranquil·la. És que la pregunta també... Era obert.
0: Totalment, sí, em sembla superbé. Has dit que vas viure 2 cops d'estat. Com els vas viure, aquests cops d'estat?
1: Doncs jo no hi era, el del gener, no? Finals de gener, sí, el del coronel Damiba. Jo vaig ser aquí pel cop d'estat del setembre del 2022. Sí. I, bueno, bàsicament, doncs, de cop la gent va començar a sortir al carrer donar suport, doncs, al capità Ibrahim Traoré, i ho vaig viure...
0: Èlia?
1: Ai. Un moment, des de casa. Sí? Hola?
0: Et sentiu una mica trossos, eh? Potser s'estan treballant una mica.
1: Ara?
0: Sí, continua. Deies que la gent sortia al carrer... Sí, digues, continua.
1: Això deia que la gent, sobretot la gent jove, va començar a sortir al carrer per animar, doncs, el capità Ibrahim Traoré que arribés al poder, i ho vaig viure així.
0: Clar.
1: Com des de casa i veient, doncs, el que és un cop d'estat, que al final és una guerra entre militars.
0: Va ser una situació molt violenta, recordes?
1: No, gens.
0: No gens, d'acord. D'altra banda, també parlaves de seguretat. Deies que fa uns anys, doncs, o fa un temps, la seguretat estava una mica pitjor, he entès. És així?
1: Jo no sé si dir-ne pitjor, però fa uns anys, o sigui, quan jo vaig arribar no es parlava de la guerra. No es parlava del que estava passant a Mali, a Níger o a Burkina, que ara coneixem com l'epicentre del terrorisme mundial. El 2021 era una cosa que quedava molt amagada, molt com si passés molt lluny, quan en el fons està passant molt a prop de les ciutats i de les capitals, com el que estem veient que passa ara a la capital de Mali, Bamako, que està asfixiada, no? Que els terroristes l'estan deixant sense gasolina, no hi arriba gasolina allà. Llavors he anat veient com la gent s'ha anat conscienciant, no?, de la guerra i com els estats, els estats del Sahel han passat a l'ofensiva directament. Llavors, la guerra ara la vius molt més a prop, notes que la gent en parla molt més, però no diria ni que ha millorat ni ha empitjorat, diria que va variant segons el moment i és molt inestable.
0: Clar, perquè com tots aquests moviments, tots aquests conflictes, com afecten el dia a dia dels civils, de la gent del carrer?
1: Per una part, hi ha la gent de la ciutat que, tot i que viu la guerra i la nota, li queda molt lluny i no han vist mai, diguem-ne, un terrorista, no? Vull dir que els hi queda molt lluny. Llavors, hi ha la gent més de la zona rural, sobretot, en aquest cas de la regió del nord de Burkina i de l'est, que són les més afectades, que la població es veu impactada directament perquè han de marxar dels seus pobles.
0: Han d'emigrar.
1: Sí, bueno, emigren, però sobretot a les ciutats. O sigui, emigren doncs, de les zones rurals a les zones urbanes que són més segures.
0: Clar, i quan arriben allà, com ho fan? Perquè, clar, vull dir, en principi potser sí que hi ha algun local acondicionat o alguna cosa, però a la llarga com es mantenen allà? Vull dir...
1: Doncs, bueno, hi ha gent que normalment poder té família a la ciutat i doncs, van a casa dels familiars. Ja a vegades hi ha escoles que s'han equipat com a centres, diguem-ne, de trànsit, no?, per passar uns dies fins que no busquen una casa o un lloc on viure. Vull dir, en el fons són gent que té els seus recursos, els seus diners, i que el que passa és que canvien doncs, de les zones rurals a les urbanes. Després sí que és veritat que hi ha gent que és més complicat perquè no tenen tants diners o, per exemple, vivien doncs, de l'agricultura subsistència i de cop arriben a la ciutat no tenen terres per cultivar, llavors no tenen menjar, i sí que és gent molt més vulnerable, evidentment.
0: Clar, llavors entenc que si tenen familiars coneguts, algun vincle amb les ciutats hi poden anar, si no, què fan? Perquè, clar...
1: Doncs llogar-se una casa. Llogar-se una casa, o el que està passant a les ciutats és que hi ha zones que... on s'estan construint cases informals.
0: D'acord.
1: Com barraques. Llavors sí que les ciutats estan creixent molt perquè molta gent... doncs de les zones rurals està arribant a la ciutat.
0: D'acord. M'agradaria també parlar una mica del teu dia a dia, si em permets, si no t'importa, que ens expliquis una mica com és el teu dia a dia, què fas.
1: Doncs depèn molt del dia, eh? Vull dir, hi ha dies que jo m'aixeco i he d'escriure una crònica que ja tinc feta i llavors estic tot el dia davant de l'ordinador, o fent trucades o buscant informació a l'ordinador. I després hi ha altres dies que, per exemple, com avui, que al matí doncs, he mirat una mica el programa o les activitats culturals o que em podia interessar anar a veure a la ciutat o a Ouagadougou. I he vist que inauguraven, avui començava el Festival Internacional del Llibre de Ouagadougou. Em sents?
0: Sí.
1: Sí.
0: Estava apuntant.
1: I doncs m'he organitzat per fer-me aixecar-me, treballar una mica, respondre correus, fer el dinar i després anar doncs, a la cerimònia aquesta d'obertura del Filo, que es diu. I doncs, allà he mirat llibres, he conegut gent, m'he informat doncs, sobre coses i és, per exemple, un tema doncs, que podré fer d'aquí uns dies doncs, per algun mitjà.
0: Això està molt bé.
1: Llavors, els dies varien. Hi ha dies que faig això, hi ha dies que estic tot el dia davant de l'ordinador i després també intento cada dia fer una mica d'esport.
0: Pel que dius, en cap moment, sí, abans sí que has mencionat la paraula seguretat, però pel que estic sentint, tu en cap moment et sents que estàs insegura en aquest sentit?
1: A veure... Jo faig vida normal, però no és la vida que faria a Girona, no? O a Celrà, que és el meu poble d'on soc. Quan fas el teu dia a dia, evidentment, no estàs amenaçada tota l'estona perquè hi hagi perill d'atac, però sí que has de tenir en compte doncs, on vas, on surts. Per exemple, jo, diguem-ne, no responc a cap organització, però és veritat que amics, amigues meves que viuen aquí, que sí que treballen per organitzacions internacionals, tenen unes normes de seguretat molt estrictes. I no, hi ha doncs, barris on no poden anar o no es pot sortir de la ciutat. I això, i molta gent, per exemple, no pot sortir de Ouagadougou i anar a més de 200 quilòmetres, per exemple, cap al nord és gairebé impossible. Llavors sí que és veritat que tu tens unes normes perquè vius en un país que està en guerra contra el terrorisme, llavors això mai ho pots perdre de vista.
0: Clar, perquè o sigui, quan dius que altres companys teus sí que tenen mesures més, diguem, més fortes, és perquè viuen en un lloc diferent? És simplement perquè és una agència per dir-ho així diferent?
1: No, jo parlo de, per exemple, gent que treballa doncs, per la Creu Roja o organitzacions internacionals, doncs Nacions Unides, ONGs, que responen a una entitat, no? Que jo soc freelance, vull dir, jo responc a mi mateixa, no? No hi ha ningú responsable
0: de mi. No representes ningú.
1: Llavors jo puc fer el que vulgui en un sentit.
0: No representes ningú. Sempre. Vale, perfecte. Que en aquest sentit, perquè ho entengui, vols dir que no representes ningú en aquest sentit, clar.
1: Bueno, vull dir que jo les mesures de seguretat me'ls poso jo mateixa i doncs, sempre tenint en compte doncs, els llocs on vaig, si pot haver-hi algun atac a la carretera, si no hi pot haver-hi, si n'hi ha hagut, hi ha hores que... O sigui, això estic parlant quan surts de la ciutat.
0: Sí.
1: Però hi ha gent, per exemple, que treballa doncs, a ONGs i que doncs, hi ha certs barris de la ciutat on no poden anar, que tenen més restriccions, vull dir, perquè viuen en un país que està en guerra. Però bueno, això et pot passar anant a qualsevol país que estigui en un conflicte, que sempre hi haurà certes restriccions, hi haurà llocs on es poden anar, llocs on no, i regles de seguretat.
0: Veus que tingui solució a curt-mig termini?
1: A curt-mig termini?
0: Ai, ara et perdem una mica.
1: Hola?
0: Sí, ara. Ara? Ara, perfecte, sí.
1: Ara. No ho sé, la veritat és un tema molt complicat el que està passant aquí al Sahel central. Jo fa 4 anys que treballo aquí com a periodista i encara ara em costa entendre com es financien aquests grups, qui forma part d'aquests grups, quins interessos tenen, qui els hi dona suport, no? És una, o sigui, al final el Sahel Central, aquests països, són països amb molts de recursos naturals, amb or, països que, diguem-ne, com a nivell geopolític, mundial, tenen... és el camí, no?, entre el Sàhara i el nord de l'Àfrica i el Golf de Guinea. Són camins on també hi ha molts de... i passa droga, i passen armes, i passen persones, i hi ha tràfic de persones allà. Vull dir, és una zona molt complexa. A vegades el terrorisme ens imaginem que és un conflicte religiós, i no, el que està passant aquí al Sahel
0: és
1: un conflicte també d'econòmic i d'interessos.
0: Clar.
1: Perquè... Llavors, no li veig una solució a curt termini, perquè ara mateix hi ha molts països a nivell mundial que tenen interessos en aquesta zona.
0: Per tant, internacionalment no hi ha un recolzament, al contrari, se n'aprofiten.
1: Sí. Clar, és com generar el caos també per aprofitar-ne dels recursos, no?
0: Clar.
1: Sí, evidentment, això passa aquí, o aprofitar-se, doncs, que és un país que cal entendre que es van independitzar als 60, o sigui, com aquest període postcolonial no té ni 100 anys, no? I són països com que això, la seva història i precolonial ha estat borrada, llavors els estats no tenen... fa molts pocs anys, no, que existeixen aquests estats, llavors són molt dèbils per això, també no tenen força, la cultura democràtica, podríem dir-ne, encara no s'ha establert, perquè, com nosaltres entenem des d'Europa, vull dir...
0: Sí.
1: Que hi ha molts temes...
0: Queda molta feina per fer.
1: Hi ha molta feina, no, per fer, i també molts cops... No es té una mirada històrica, no?
0: Clar.
1: O sigui, això, els anys 60, és que no fa ni 100 anys, no?, que existeix l'estat de Burkina Faso.
0: Clar.
1: Llavors...
0: Elia, et puc preguntar? Bueno, et volia preguntar, és una cosa ja més personal, però vull dir, va ser decisió teva a treballar allà?
1: Sí, completament.
0: Sí, completament. I no veus cara al futur, tens intenció de tornar o no? Ja et penses quedar?
1: Bueno, no sé, ara mateix no ho sé. De moment estic treballant aquí i de moment em vull quedar treballant aquí per un temps.
0: Això està molt bé. Perquè, clar, també entenc que és una font d'informació, no? L'estar vivint aquí, allà vull dir, et permet fer temes que potser també t'agraden més.
1: Per mi, pel periodisme és imprescindible estar sobre el terreny. No només per temes que m'agradin més o menys, sinó perquè no es pot explicar... un continent, un país sense viure, jo crec, o parlar, que jo estigui explicant alguna història del continent africà, d'algun país, des de casa meva a Girona. No té cap sentit. S'ha d'estar aquí, s'ha de viure aquí, has de sentir si fa calor, si no fa calor, si fa fred, què pensa la gent, t'has de parlar amb la gent. Llavors, és això a mi el que em va motivar.
0: I ja, si et sembla, per acabar... Quina seria la teva major preocupació en aquest sentit?
1: En el sentit periodístic?
0: En el sentit, sí, en el sentit periodístic i de poder continuar ahí, exercint-lo.
1: Per mi, o sigui, els mitjans, diguem-ne, espanyols o catalans tenen molt poc en compte poder explicar de manera contínua el continent africà, el que passa aquí. Per exemple, avui Pedro Sánchez està a Angola i abans d'ahir estava a Johannesburg, a Sud-àfrica, i poder se'n parlarà, doncs, perquè això, perquè el president de l'estat espanyol està de visita, però si no, no s'explica, no hi ha continuïtat, llavors només veiem quan hi ha conflicte, només veiem quan hi ha problemes, i
0: clar.
1: I ja et dic, jo, o sigui, poder t'ha sorprès que jo diguis que aquí jo vaig al gimnàs a fer esport, No, no, ho dic perquè a vegades sorprèn en el sentit de que només ens imaginem que els països de l'Àfrica això són conflictes,
0: és
1: no?
0: És el desafi del món,
1: clar. Milers i milions de llengües, milions de cultures diferents, unes històries, no?, i uns contextos històrics que no en coneixem res, i doncs a mi em preocupa això, que no es pugui informar bé, que no arribi bona informació.
0: Clar,
1: a Catalunya o a Espanya.
0: Per què creus, sí. Per què creus que aquesta informació no arriba o arriba una mica esbiaixada?
1: Bàsicament perquè hi ha altres interessos, hi ha altres focus informatius i encara els mitjans viuen en una lògica molt de Washington, París i Berlín, no? Com post-Segona Guerra Mundial. Llavors, jo en aquest sentit crec que s'haurien d'actualitzar. Crec que no pot ser que les pàgines d'Internacional només es parli de Trump i de l'última fake news que diu Trump, no? Perquè bàsicament, i és molt fàcil, és només entrar a les pàgines d'Internacional dels mitjans i es veu que Àfrica no apareix gairebé mai, i si hi ha hagut, doncs, com aquests últims dies al Sudan, que fa 2 anys que està en guerra, i només ha sortit perquè hi ha hagut estava en una neteja ètnica a la ciutat del Fasher. Llavors, si només veiem això, no?, des de casa nostra, al final ens imaginem lo típic, aquí a l'Àfrica hi ha pobresa, hi ha misèria i que són pobres i no hi poden fer res, no? I llavors no s'expliquen
0: moltes coses que són
1: moltes altres coses que ens perdem. És una llàstima, perquè realment és molt interessant i són els nostres veïns.
0: I, Elia, t'havia dit que era l'última pregunta, però tenies de fer una altra obligatòria. Avui és el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència a la Dona.
1: Sí.
0: En aquest sentit, quina és la situació de la dona al Sahel Central?
1: A veure, és complicada i jo parlaré ara només de Burkina Faso, per exemple. Durant la revolució que va iniciar l'expresident Thomas Sankara entre el 83 i el 87 aquí a Burkina, les dones van tenir un paper molt important i, de fet, ell va treure un llibre que es diu La revolució feminista i la relaciona també amb una lluita anticolonial, no? Com de cop les dones van començar a prendre poder, va haver-hi ministres, i Sankara va dir a les dones com heu de sortir, no?, de casa, i la vostra feina no està només a dintre casa, sinó que heu d'anar a treballar. I tu, si vens a Burkina, veuràs dones conduint motos, cotxes, treballant en posicions ministerials. Ara bé, en moltes zones, la dona encara queda relegada a casa, a les tasques domèstiques, i sotmesa a l'home.
0: Queda per fer.
1: Llavors, queda en aquest sentit molta feina per fer, però no diria que fos tan diferent amb el que pot passar també a casa nostra.
0: Ja, d'acord. Doncs amb aquesta reflexió, Elia Borràs, moltíssimes gràcies pel teu temps en directe. Espero que vagi molt bé i que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies per comptar amb mi. Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Adéu.

Després d'escoltar l'Èlia, avui el viatge a l'altre ens endinsem al nord-oest del Sahel, a Mauritània, un país de desert immens, de vent calent i d'històries dures, on les dunes amaguen segles de desigualtats i silencis. En aquest escenari, marcat per l'esclavatge heredat, pel patriarcat rigorós i per l'impacte de la pobresa extrema, hi ha una dona que s'ha convertit en un autèntic far moral. Ella es diu Aminatou Mint El Mokhtar. Aminatou neix a finals dels anys 60 a Mokhtchot, la capital del país, en una societat estructurada encara segons categories ètniques rígides i sistemes de dependència que venen de lluny. Mauritània és un país on la jerarquia social actua gairebé com un destí i on les dones, sobretot les més vulnerables, carreguen amb violències, matrimonis forçats i absències absolutes de drets. Des de ben jove, Aminatou descobreix que la vida que l'envolta no és justa. Se sap una peça més d'un engranatge que oprimeix dones i infants, però també s'adona que té alguna cosa que no es pot comprar ni imposar. La convicció profunda que la justícia és una opció política i que escollir-la, evidentment, implica risc. Quan és adolescent, presencia situacions que marcaran definitivament la seva vida. Dones que accepten matrimonis imposats, noies que desapareixen dins de silencis familiars, empleades domèstiques tractades com a esclaves, Aminatou ho veu i no pot tolerar. Aquest és l'origen de tot, una indignació primer íntima, després social i, finalment, política. Als anys 80 i 90, Mauritània viu tensions internes, desigualtats cronificades i una presència persistent de pràctiques d'esclavatge, malgrat que oficialment ja havien estat abolides. En aquest context, Aminatou pren una decisió que li canviarà l'existència. Funda l'Association de Femmes Chefs de Family, AFCF, una organització pionera que donarà suport a les dones víctimes de violència, matrimonis forçats, agressions sexuals i formes contemporànies d'esclavitud. Contemporànies perquè potser són una mica més difuses. Fundar una organització així a Mauritània no és només un acte d'ajuda social, sinó també un desafiament obert contra els pilars del poder tradicional. I Aminatou ho sap, tot això, i persisteix. Comença a rebre denúncies, amenaces, advertiments, però ella continua, una i una altra vegada, recollint testimonis, documentant casos, acompanyant dones que arriben a la seva ONG sense res més que la roba que porten posada. Aminatou no és només activista, és una cronista de la vulnerabilitat. Va teixint xarxes, articulant discursos, formant equips. A poc la seva veu, que començava sent gairebé clandestina, es converteix en un referent internacional. Organitzacions de drets humans la conviden. La premsa internacional l'escolta i els governs, també alguns europeus, comencen a considerar les seves alertes. Però com més parla, més s'hi exposa. El 2014 rep una fàtua d'un grup islamista radical que la condena, que ordena assassinar-la. Les amenaces són públiques, directes i molt clares. Molta gent s'hauria silenciat. Ella no. Respon amb més activisme, més presència i més determinació, i sobretot amb una idea persistent. Si ella calla, qui parlarà per les dones? Qui parlarà per les dones que no poden? Aminatou ha denunciat sistemàticament els matrimonis de nenes, la violència sexual utilitzada com a eina de control i el funcionament tribal que decideix el futur de milions de dones al Sahel. En un país on sovint la llei escrita importa menys que la llei tradicional, ella defensa la necessitat d'un concepte modern de ciutadania que posi les dones al centre. El seu treball no és només advocacia, sinó teoria. No és només teoria. És una tasca diària i brutal. Entra en barris on ningú vol entrar, parla amb jutges que no la volen escoltar, acompanya dones que arriben amb la veu trencada i el cos marcat. En tot aquest procés, Aminatou no deixa mai de recordar que la lluita pels drets de les dones al Sahel és també la lluita per transformar el país de dalt a baix. Avui, el seu nom és sinònim d'insistència, de lluita i d'una valentia que supera qualsevol expectativa. És una de les veus feministes més fortes del Sahel i de tot el continent africà, i sobretot una dona que, enmig de les tempestes del desert, ha decidit mantenir una torxa encesa. Gràcies a dones com ella, el Sahel no és només un territori de conflictes i migracions doloroses. És també un territori de resistència i esperança.

0: I si la història de Minetu ens parla de resistència, ara ens parlarà algú que també resisteix des de dins, també des de Burkina Faso. Soledad Delgado, molt bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns en directe. Com estàs?
1: Hola, bona tarda. Pues gràcies, adéu, estic bé. Bé.
0: Doncs m'alegro molt que estiguis també en aquest 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència a les Dones. Soledad, vius a Burkina. Què et va portar a viure a Burkina?
1: Doncs, això és una història de fa molts anys. La primera vegada que vaig venir em vaig enamorar d'aquest país, de la gent, les dones, els infants, i quan em vaig jubilar vaig decidir venir a viure aquí.
0: Per tant, estàs la mar de bé.
1: Era l'any quan vaig decidir venir, 2007, després de la jubilació. De la primera vegada que vaig venir a Burkina, 1999.
0: Ens podries explicar com va ser la primera sensació quan vas arribar allà? Com va ser la primera sensació i la primera fotografia, la primera radiografia? Com ho vas viure?
1: Doncs mira, per mi era un somni des de petita fer alguna cosa a l'Àfrica, no? Va sorgir l'opció de venir aquí per un tema de cooperació i tal, i com vaig sortir de l'avió vaig tenir la sensació de trobar-me a casa meva. No puc explicar-ho d'una altra manera.
0: Això està molt, molt i molt bé.
1: Em vaig trobar a casa meva i vaig pensar, això.
0: Digues, perdó.
1: No s'escolta molt bé. No s'escolta molt bé, les veritats, però bueno, t'escolto dintre de tot.
0: No et preocupis, tranquil·la, anirem fent així. L'altre dia ho comentaves que no et relaciones molt amb el teu entorn. Ens podries explicar una mica per què és això?
1: Ah, no, això són coses meves. Coses meves. M'agrada molt la tranquil·litat, la solitud, i doncs aquí em trobo bé. Surto a comprar, vaig de tant en tant al mercat local, que és bastant, bueno, res a veure amb els nostres mercats. Tothom és al terra, tothom és al carrer sota trossos de roba perquè protegir-se del sol. Hi ha moltes paradetes a la carretera que venen fruita, verdura, tomàquets, sobretot tomàquets i síndries.
0: Doncs ens fas venir gana, eh?
1: Sí, no necessito gaire cosa, i llavors m'abasteixo així, sortint aquí fora al carrer, comprant quatre cosetes, i de tant en tant vaig a un supermercat, que també n'hi ha supermercats, però les coses són molt cares, als supers, i llavors miro de gastar el mínim, perquè aquí també la vida no és gaire fàcil. Els preus han pujat moltíssim des que jo vaig venir la primera vegada, moltíssim, i pujant d'un any per l'altre. Tot per esforç de guerra.
0: Perquè aquestes guerres, a tu et creen molta inseguretat, perquè abans parlàvem amb l'Èlia i deia que sí que és veritat que no hi ha... ella deia que sí que és cert, que no hi ha molta...
1: No t'escolto.
0: No em sents bé? Em sents bé ara? Hola?
1: No sé el que m'estàs dient.
0: Vale, repeteixo. No, t'estava preguntant per la seguretat, si et sents insegura en alguna manera.
1: Em sap molt de greu, però no t'hi he escoltat. No sé què has dit l'última vegada.
0: Sí, tranquil·la, no et preocupis. Et preguntava si et sents segura al teu entorn.
1: Sí, això no hi ha cap problema. Però de veritat, no és qüestió de... Jo he viscut aquí des del la primera revolució que vam fer en el 2015. Vaig viure els dos cops d'estat d'abans. Només vaig tenir por en un moment donat, quan el primer cop d'estat després de la revolució, que els soldats anaven una mica passats de voltes i van disparar la gent en el mercat al costat de casa meva, i això sí que va impressionar. Però després sortir al carrer no, no fa por. Hi ha molta seguretat, hi ha molts soldats, gendarmes per tot arreu, policies, aquí al centre, vull dir, a la capital.
0: Clar, no, perquè llavors
1: no
0: potser...
1: No hi ha inseguretat.
0: Potser diferenciaries una mica el que es viu a la ciutat del que es viu en un entorn més rural, potser?
1: Perdona, però no t'he escoltat.
0: Sí, perdó, tranquil·la. Et preguntava si creus que hi ha molta diferència en la seguretat des d'un punt de vista urbà i des d'un punt de vista rural. M'has sentit?
1: Sí, sí, hi ha molta diferència, eh? Hi ha molta diferència perquè aquí a la ciutat, a l'entorn de la ciutat, hi ha molta seguretat, hi ha molts gendarmes, hi ha molts soldats per aquí controlant, patrullant... Inclús hi ha molt de jovent, molt de jovent, que cada nit passen de vetlla a les rotondes, solament per protegir el president, el militar. Però, clar, no és el mateix als vilats, sobretot als vilats que estan a fora de les fronteres. Pensa que Burkina té 5 fronteres i això és una mica complicat de controlar. Però, bueno, s'han posat d'acord els 3 països fronterers, Mali, Burkina i Níger, i han creat aquesta unió que comparteixen, defensen fronteres comunes i vilatges comuns. Allà pot ser que sí que hi hagi més inseguretat, és molt més segur que tinguin inseguretat, però això se m'escapa molt perquè nosaltres estem aquí a la capital i, bueno, ens hem de guiar per les notícies que arriben, que sempre ens diuen que els soldats han destruït no sé quants terroristes, cada dia hi ha terroristes morts, però, bueno, això també és molt, molt elàstic. No m'acabo mai de creure aquesta història de que maten molts terroristes. Però, bueno, ja saps tu que la història l'escriu qui guanya la guerra.
0: Per què no t'acabes de creure que maten terroristes? Vols dir que donen informacions falses? Sí, repeteixo si no m'has sentit. Per què penses que les informacions que arriben de terroristes morts...
1: La comunicació no és gens bona, no t'escolto.
0: Vale. A veure, ho torno a intentar. Ens deies que no t'acabes de creure moltes notícies que arriben de terroristes morts. Ara m'has escoltat? Sí.
1: Sí, perfecte.
0: Sí, per què no t'ho acabes de creure?
1: Perquè ja no hi haurien terroristes. Si fos veritat, tots els terroristes que maten cada dia, ja no n'hi hauria de terroristes. Simplement és això.
0: Per tant, aquesta inseguretat no és tant com ens arriba a nosaltres, no?
1: Exacte. És a dir, sé que hi ha molts soldats al front, la gent... Precisament ens van posar un recàrrec a moltes de les persones, per exemple, la cervesa, el tabac, inclús a internet, paguem un preu una mica més alt, per esforç de guerra. Això vol dir que hi ha soldats que estan lluitant, en teoria. Però que matin tants terroristes, que ens enviïn imatges de drons que destrueixen terroristes, bueno, jo soc una mica escèptica. Però, bueno, quan els militars diuen coses i quan els militars manen...
0: Doncs haurem de fer cas del que ens diuen. Doncs, Sole, em sap greu, però...
1: Sobretot el jovent estan, vamos, superencantats amb aquest militar, amb aquest president. De veritat que també està fent coses bones, eh? Vull dir, està netejant molt els temes de corrupció. Corrupció dins del govern, sobretot. El govern antic. Estan netejant els carrers a força de que persona que es passi un semàfor, la policia l'arresta i li fan a treballar a serveis comuns, a serveis pels ciutadans. Està prohibint, per exemple, avui, fumar. Fumar no es pot fumar en llocs públics, encara que siguin a l'aire lliure, si hi ha activitats, no es pot fumar. Està també prohibint la mendicitat d'aquests nens que hi ha pel carrer amb una llauna, persones que, en teoria, estan a la mosquera, a la mesquita, per aprendre el Coran, i després l'imam es fa sortir a demanar caritat. Doncs això ho ha prohibit terminantment. Els nens no poden sortir a demanar caritat, s'han d'incorporar a l'escola, es porta la... Bueno, penso que són coses que sí que fa bé, però de totes maneres és un cop d'estat. És un cop d'estat per mi té les com diria, a veure, un tou de dubtes. Ja et dic, la gent està molt contenta, sobretot el jovent, els té embarassats, perquè pensen en Sankara, a l'antic president que també va fer un cop d'estat i que el van assassinar. Doncs tenen aquest senyor molt present, i consideren que aquest nou militar segueix els passos de Sankara.
0: Doncs, Soledat, amb aquesta reflexió de diferències d'opinions, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe i que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
1: Ho sento molt, però no t'escolto. No entenc el que dius.
0: No, estic dient que moltes gràcies per la teva intervenció. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta. Ah, moltes gràcies. Merci.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A tu.
1: Si us havia donat una mica de
0: Sí, tranquil·la, superbé. Moltes gràcies. Bon vespre.
1: Una abraçada.

Anem ara amb el relat perdut al Sahel. Molts aspectes de la vida estan marcats per l'estructura tribal. La tribu decideix qui ets, què pots fer i amb qui et pots casar i quins drets tens. Sovint el sistema fa que les dones i nenes no siguin reconegudes com a persones amb drets plens, sinó com a membres d'un grup que limita la seva llibertat. Amb la frase "defensar els drets forma part de mi", Aminetu expressa que la seva lluita contra aquestes desigualtats, incloent-hi la discriminació basada en la tribu, és la seva identitat. No es tracta només de parlar de drets de manera abstracta. Defensa els drets concrets. Drets concrets de dones atrapades en sistemes jeràrquics i patriarcals. Una altra cita que també és important de la Aminetu és: "Jo era rebel i vaig negar la superioritat dels homes sobre les dones". Aquesta cita mostra la seva postura directa contra les estructures de poder que perpetuen la violència i la subordinació femenina tant dins de les tribus com a la societat més àmplia. I amb una altra tercera cita que diu: "És millor morir lluitant contra les injustícies que morir adormida". Aquí el que ens diu és que el coratge necessari per desafiar aquestes normes tradicionals és important. Lluitar contra la injustícia al Sahel significa enfrontar-se a pràctiques socials, culturals i polítiques que han limitat la llibertat de milions de dones, això sí, durant molts segles.

obligades a reubicar-se en un clima climàtic i a l'augment del nivell del mar. Pista 5 és conegut per la seva diversitat cultural, tribus molt aïllades i

coast, the day the music died, and they were singing

0: tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAN tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

sento sur l'album. Però si in 25 passem al Phantom. I se'n mira mentre mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, fa fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè...

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.